Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: det, jeg skal have på.
1: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: That. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Moltes gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artanenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Ja ves, no hay mal que dure 100 años, pero yo quiero vivirlos pa meter.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau. Bon dia, són les 8 del matí. I és dilluns, 7 de setembre, dia en què els estudiants universitaris comencen les classes a la UIB. En total són 11.000 els alumnes que enguany estudiaran a la Universitat de les Illes. Una part d'ells s'han de desplaçar fins a Palma i tenen problemes per trobar un pis on viure. Són Aina i Dèlia.
1: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquest darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot, me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
2: Es va veure un moment en què vaig pensar que hauria de viure o a casa d'una amiga que tinc a Mallorca per un parell de dies, o directament no poder anar perquè pensava que no trobaria casa.
0: El preu per llogar una habitació a Palma per als estudiants és de 600 euros al mes de mitjana, segons l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris, i ara, a l'inici de curs, només en queden en el mercat 90 de disponibles. A les 8 i mitja entrevistarem el rector de la UIB, Jaume Carot, en un dia en què també vos explicam que les Balears es fa feina per implantar el codi sèpsia a tots els hospitals. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia. Es tracta d'un protocol per millorar la resposta davant aquesta reacció potencialment mortal del cos davant d'una infecció. A Sant Llàtzer ja fa 20 anys que funciona i ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%.
0: I a Manacor, la Policia Nacional ha localitzat fins a 30 persones convivint en un mateix immoble de 200 metres quadrats en condicions precàries i pagant entre 80 i 100 euros al mes cadascun.
3: El govern ja ha obert diligències per sancionar-ne el propietari. Es tracta d'una infracció molt greu de la llei d'habitatge que preveu multes d'entre 30.000 i 90.000 euros.
0: I de la crònica internacional, vull destacar amb el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, que ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
3: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% dels vots. En segona posició hi ha els conservadors de la CDU amb un 17% del suport.
0: I aquí a les Illes aquest ha estat un dels sons del cap de setmana. Les Mahón ha donat el sus a les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Mont.
3: Tot amb el pregó de la cantant Anna Ferrer, que va sorprendre la multitud amb aquest inici.
4: Per dir-vos que sé de Mont m'ha donat sa perspectiva.
3: Va començar amb una glosa. Avui continuen les festes. A les 4 del capvespre, el Fabioler demanarà permís per iniciar el replec de la Colcada i tot seguit sonarà el primer toc de Fabiol.
0: I diumenge també s'ha fet la tradicional processó de la Beata Santa Margalida. Enguany, la jove Catalina Cristina Cladera ha encarnat la figura central de la festa. I en els esports comença una setmana clau per conèixer si el ciclista balear Enric Mas aconsegueix guanyar la Vuelta per primera vegada en la seva carrera esportiva. Joan Gabriel Bouçà, bon dia.
5: Molt bon dia. Enric Mas manté el lideratge de la Vuelta amb 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall després de superar sense problemes l'etapa trampa d'ahir en final a Còrdoba. El Reial Mallorca torna avui als entrenaments després de l'empat de dissabte contra l'Eldense i ja prepara el pròxim partit de Lliga davant el Sabadell. Jornada grisa per als equips balears a segona federació amb cap victòria dels quatre representants. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puellos juguen avui amb Espanya la continuïtat a la Copa del Món contra el Japó en un partit decisiu després del quàdruple empat del grup A. I en pàdel, Gemma Triay ha fet història a Madrid. La jugadora de l'Alló ha aconseguit el seu títol número 58, igual així al rècord històric d'Alejandra Salazar.

0: escuchar Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

llocs exòtics on s'esmuny la gent per la llengua estranyes. Pots baixar amb el riu a terres càlides o enfilar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu, cadascú és sempre cadascú,

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I són ara les 9, repassam les qüestions més destacades d'aquest matí de dilluns, el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears amb més d'11.000 estudiants de grau i amb una ampliació d'oferta acadèmica amb 3 graus i 3 màsters. El rector de la UIB admet que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del seu.
1: En declaracions fa pocs minuts a l'informatiu matí, Jaume Carot ha dit que no està preocupat per un possible trasbassament de la pública d'alumnes i de professors.
2: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
1: Entre les novetats d'enguany hi ha el nou grau de Ciències de la Mà i el doble grau en Matemàtiques i Física.
0: I coincidint amb aquest inici de curs, la nostra companya Cristina Bouça es troba des de primera hora del matí al campus de Palma de la UIB. Bon dia, Cristina, quin és l'ambient?
3: Bon dia, i de dir-vos que aquell típic ambient de primer dia de classe, de retrobades després de tot l'estiu sense veure's, però també de nervis de començar una nova etapa. I és que avui la majoria dels estudiants que hi ha al campus són de primer curs i així fan front en aquest nou any acadèmic.
4: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
5: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
6: No sé, no tinc moltes expectatives.
7: No, és que no conec a ningú tampoc i estic un poc nerviosa, però espero que vagi bé.
3: I avui és la primera presa de contacte entre estudiants i professors, però la tornada a les aules és gradual. És a dir, no tots comencen avui, sinó que van incorporant al llarg de tota la setmana en funció de la decisió presa per la facultat on estudia.
0: Gràcies, Cristina. I el Sistema Públic de Salut de les Balears preveu implementar el codi sèpsia a tots els hospitals.
1: Es tracta d'un protocol per millorar la resposta davant aquesta reacció descontrolada i potencialment mortal del cos davant una infecció. A Son Llàtzer fa 20 anys que funciona i ha aconseguit baixar la mortalitat un 60%. El seu responsable és Marci Borges.
8: Empezamos a dar pautas, 7 puntos, desde la detección precoz hasta el manejo más complejo del paciente, cómo debemos hacerlo, ¿no? Y ese consenso ha generado un documento que pues, es la actual base para poder mejorar la atención de los pacientes y con ello la disminución de esta mortalidad.
0: I de la crònica internacional, avui destacam el resultat de les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Ha guanyat el partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya.
1: La formació ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta en gairebé el 44% de vots. La líder del partit, Alice Weidel, ha definit com a històrica la victòria. En segona posició hi ha la tradicional formació demòcrata cristiana, la CDU, amb un 17% dels suports.
0: I a Menorca Maó viu avui el dissabte de Gràcia, primer dia gran de les festes patronals.
1: Serà després de l'emotiu pregó d'ahir a càrrec de la cantant Anna Ferrer.
9: Per dir-vos que sé d'amor...
1: Que va sorprendre i va posar la pell de gallina a la multitud amb aquest inici cantat. Ara la ciutat es desperta amb la pregonera popular, Loli Reinés, anunciant l'inici de les festes pel carrers. Al capvespre es formarà la colcada i a les 9 de la nit un dels primers actes multitudinaris, el jaleo a la plaça de la Constitució.
0: Amb aquest apunt de les festes de la Mare de Déu de Gràcia de Maó hem arribat a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa al dia.
10: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc l'Albert Berniol del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: m'han d'adonar.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
0: Bon dia. El rector de la UIB es mostra preocupat per la imminent obertura de la nova universitat privada del CEU a Palma, que té previst oferir 4 graus sanitaris, entre d'ells medicina. Així ho ha assegurat en una entrevista avui a l'informatiu Matí, el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears.
2: La UIB arranca amb més d'11.000 estudiants de grau i una ampliació de l'oferta acadèmica amb 3 graus, entre d'ells el de Ciències de la Mà i el doble grau en Matemàtiques i Física, també amb 3 màsters. El rector de la UIB, però, admet que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU i tem un possible transvasament de la pública d'alumnat i professorat.
3: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
0: Mentrestant, avui al campus de la UIB, nervis, expectació també davant aquest nou curs que comença, sobretot entre aquells que avui comencen els seus estudis universitaris.
4: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
5: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
6: No sé, no tinc moltes expectatives.
7: No, és que no conec a ningú tampoc i estic un poc nerviosa, però espero que vagi bé.
0: I més qüestions. El preu de l'habitatge no toca sostre. Ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre del 2026 aquí a les Balears. És la 8a pujada més gran de tot l'estat, això segons l'índex de preu d'habitatge publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística.
2: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% al segon trimestre de l'any. En relació amb el mateix període del 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12%. L'any passat, a l'arxipèlag, la pujada en el preu va ser del 13,4% en habitatge nou i de l'11,8% als immobles de segona mà.
0: I de la plana política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, reunirà aquest dilluns al Congrés els seus diputats, senadors i europarlamentaris per obrir el nou curs polític que s'inicia en la crisi a Ceuta com a taló de fons i que estarà marcat també per l'evolució de l'anunciada intenció del govern espanyol de presentar pressupostos per l'any 2027.
2: Sánchez va acudir dijous passat al ple extraordinari del Congrés per donar compte de la gestió de la crisi oberta a Ceuta arran de l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc que es dona des del 30 i 31 de juliol. Una sessió en què es va evidenciar que les crítiques a l'executiu no es van limitar al PP i Vox, sinó que es van estendre pràcticament a tot l'arc parlamentari.
0: I precisament el Partit Popular ha començat la setmana insistint al Marroc. Creuen estar darrere d'aquesta entrada massiva de migrants per la frontera marítima de Ceuta. Ho acaba d'assegurar el president de la formació, Alberto Núñez Feijó, ho ha fet en una intervenció al Fòrum Europa, a la qual ha tornat a demanar al govern espanyol fer-se respectar davant el Marroc i davant també de la Unió Europea.
8: Y energía para no callarse ante la evidencia que una crisis de estas dimensiones no puede producirse sin que al otro lado de la frontera, como mínimo, se haya consentido. Pero también, junto con la energía, me refiero al sosiego, porque defender Ceuta no consiste en incendiarla.
0: I així arribarem a les 10 i 4 minuts als serveis informatius. Actualitzem tota la informació i tornem puntuals, com sempre, quan siguin les 11. Ara continua el dia.
1: Més informació a ib3notícies.com. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant...

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, molt a poques hores que comencin oficialment les festes de la Mare de Déu de Gràcia, ja es nota l'ambient al carrer, un ambient que volem copsar amb Gemma Carrasco. Bon dia, conta'ns.
2: Bon dia, idò, sí, Mahó ja respira ambient de festa. A hores d'ara, la plaça de la Constitució i els carrers del centre s'estan preparant per a les festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb l'arena que ja s'estén per diferents punts. Per garantir la seguretat durant aquests dies, enguany hi haurà un desplegament sense precedents. 25 agents de policia local de reforç, 10 dels quals arribaran per primera vegada des de Mallorca. Aquí, la plaça de Constitució, punt neuràlgic dels jaleos, també estarà sota vigilància en càmeres per controlar els accessos i l'afluència. I des de l'aire, un dron reforçarà també aquesta vigilància. Com a novetat, aquest dron també es farà volar demà durant les corregudes al Cos de Gràcia. En definitiva, ja quasi tot està a punt, perquè falten poques hores perquè a les 4 del capvespre el primer toc de Fabiol doni oficialment el sus a les festes, i a les 9 arribarà el primer jaleo.
1: Gràcies, Gemma Garrasco, en directe des de Mou, amb aquesta prèvia d'aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia, que arrencaran a partir de les 4 de l'hora baixa, que vos anirem explicant, com sempre, en sintonia d'IB3 Ràdio. I anem a més qüestions, perquè Més per Palma denuncia que el nou curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de ciutat i que els alumnes han de suportar temperatures de més de 30 graus. Demanen mesures immediates a curt termini, com la revisió de portes o persianes o la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis.
3: La formació apunta que l'actual pla de climatització és insuficient, ja que només beneficia 16 centres de totes les Balears, quan només a Palma n'hi ha 70. Posen d'exemple l'Eina Moll, el CEIP Pràctiques, el Maria Aguiló i el CEIP Son Sardina, com a centres que necessiten reformes urgents que el Partit Popular va prometre a principi de legislatura. És David Pujol.
4: I m'agradaria deixar molt clar que no estem parlant d'una comoditat. No estem tractant de comoditat aquí. Estem parlant de que en 30 alumnes, a més de 30 graus de temperatura, costa concentrar-se, apareix irritabilitat, malestar, mal de cap, esgotament i fins i tot, inclús, això pot arribar a provocar baixes mèdiques.
1: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos pertanyents a un jove menor d'edat i a una persona adulta en aigües de Formentera. Segons ha informat l'Institut Armat, la localització del menor va tenir lloc dissabte cap a les 3 de l'hora baixa en aquestes aigües. Una patrulla de la Guàrdia Civil va recuperar el cos i el va traslladar fins al port d'Eivissa.
3: El cadàver estava en avançat estat de descomposició i portava una armilla salvavides, per la qual cosa es creu que podria ser un migrant mort durant una travessia en barca. D'altra banda, també es va trobar un altre cadàver 4 hores més tard en aigües properes a Calassaona. Es trobava també en avançat estat de descomposició, duia també una armilla salvavides i no ha pogut ser identificat, per la qual cosa també es considera que podria ser una persona que anava en embarcacions de migrants en situació irregular. Està previst que avui se li practiqui l'autòpsia després de portar-lo al port d'Eivissa.
1: I el Ministeri d'Habitatge posa a l'abast dels ciutadans un nou portal per consultar l'oferta pública d'habitatge i tramitar-ne les sol·licituds. És el portal .casa47.es. Ja té penjat 800 pisos de protecció oficials repartits per tot el territori espanyol. El president del govern estatal, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més els pròxims mesos.
5: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Creo que es algo que hemos visto en el vídeo y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
1: I d'aquest anunci arribem a les 11 i 4 minuts, més notícies a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Pedro Sánchez engega el curs polític instant de nou les comunitats amb els preus de l'habitatge més disparats a aplicar la llei estatal i declarar zones tensades als indrets on és més difícil accedir a un lloguer, entre les quals les Balears.
2: El cap de l'executiu ha recordat que Barcelona o Guipúscoa han aconseguit baixar un 4,7 i un 4% respectivament els preus dels lloguers gràcies a l'aplicació d'aquesta eina. Per això, Sánchez ha qüestionat que les comunitats autònomes del PP governin pels interessos dels ciutadans i les ha acusat d'estar al servei dels especuladors.
3: I aquí, pues cabe hacerse una pregunta. ¿Para quién gobiernan aquellos ejecutivos autonómicos y municipales que han decidido no aplicar la ley que claramente puede mejorar la vida de sus vecinos y vecinas? ¿Gobiernan para la gente, sobre todo para la gente de a pie? ¿O gobiernan al servicio de quienes lo que quieren es especular con las viviendas?
2: El president ha fet aquestes declaracions en la presentació del nou portal Casa 47, on els ciutadans podran consultar l'oferta pública d'habitatge i tramitar-ne les sol·licituds. Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya.
1: I mentrestant, la presidenta del govern, Marga Proens, demanarà la compareixença del delegat del govern central a les Balears, però ho farà per una altra qüestió. Ho farà perquè doni explicacions sobre el que va dir dijous passat Pedro Sánchez respecte de l'arribada massiva de migrants irregulars a les illes.
2: Proens assegura que continuen sense cap resposta del govern central sobre les declaracions que va fer el president d'Espanya en el Congrés dels Diputats i que continuen molt preocupats. Ha estat durant les jornades a l'inici del darrer curs polític de la legislatura, que tenen lloc avui a la platja de Palma, on la presidenta del govern també ha dit que l'executiu de Sánchez menysprea les Balears i se'n riu dels ciutadans.
4: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a lo que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren del risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
1: I el rector de la UIB es mostra preocupat per l'imminent obertura de la nova universitat privada del CEU a Palma, que té previst oferir 4 graus sanitaris. Ho ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí, això el mateix dia que comença el curs a la Universitat de les Illes Balears.
5: No m'agrada la idea. Però anem a veure, recursos públics, doncs dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern de que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
1: I el Partit Popular insisteix a culpar el Marroc de l'entrada massiva de més de 70.000 migrants en situació irregular per la frontera marítima de Ceuta el passat 30 de juliol.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una intervenció al Fòrum Europa, ha acusat Rabat d'estar al darrere i manté que Ceuta és una olla de pressió a punt d'esclatar. El vicepresident espanyol, Carlos Cuerpo, per la seva banda, es mostra prudent.
6: Yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso. No es la primera vez.
7: No existen pruebas fehacientes que conlleven, por lo tanto, una autoría del gobierno de Marruecos con respecto a la entrada masiva el día 30 de julio. Y hay que tener una, por supuesto, prudencia enorme a la hora de tomar las decisiones que conllevaría tener ese tipo de pruebas.
2: El govern estatal...
8: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Fa impoble, fa impossible el comerç local. Regala-te.
9: No hay rencor, nena.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons.

0: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
1: Bon dia, el 19% de l'alumnat de les Balears és estranger. És el percentatge, de fet, més elevat de totes les comunitats autònomes. Ho ha assegurat el conseller d'Educació, Antoni Vera, quan falten 3 dies per l'inici del curs escolar, on s'han matriculat més de 158.000 alumnes.
2: Vera també ha dit que el curs escolar comptarà amb més docents, poc més de 19.000 professionals. Vera ha explicat també que l'arribada d'alumnat nouvingut sanciona el sistema educatiu que l'ha d'acollir.
3: Som l'Espanya que s'omple. I ho demostren les xifres. Un sistema educatiu com el nostre petit ha tingut l'arribada de 3.801 alumnes nous el passat curs escolar.
1: I més qüestions. La presidenta del govern, Marga Provens, demana la compareixença del delegat del govern a les Balears perquè doni explicacions sobre les paraules de Pedro Sánchez, qui dijous passat al Congrés va fer al·lusió a un informe policial que advertia de l'alt de risc d'arribades de migrants a la península i també de les Balears.
2: El govern de l'Estat va explicar que es tracta d'un informe rutinari sobre el risc d'arribades d'embarcacions, valorant, entre d'altres qüestions, la climatologia, però la presidenta balear insisteix, es mostra preocupada i lamenta la manca d'informació que rep de l'Estat al respecte.
4: Crec que estem prou seriós. Crec que ja se poden aferrar a el que vulguin. Crec que poden fer els matisos que vulguin. Però si hi ha informes que xerren del risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents per protegir les nostres fronteres.
2: Mentrestant, Pedro Sánchez, igual que ha fet Marga Proens avui, es reuneix amb els parlamentaris del seu partit per començar el curs polític. Respecte de la situació de Ceuta, insisteix en la prudència i manté que tothom que hagi de ser repatriat per no complir amb els requisits d'asil ho serà, sempre però amb humanitat i complint la legalitat.
5: La contundència del Estado social i de derecho, que és nuestra democràcia, no és incompatible con la dignitat humana. I, por tanto, quienes tengan derecho a asilo lo tendrán en España, como exige la ética, como exige el derecho internacional y nuestra propia legislación, y quienes no, pues evidentemente serán devueltos.
1: I un apunt més, perquè el govern ha confirmat la presència de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions que s'estan duent a terme al cementeri de Son Servera. Els treballs han identificat com a mínim 2 enterraments que serien compatibles amb homes morts durant els enfrontaments de la denominada Batalla de Mallorca en el marc d'aquesta Guerra Civil entre el 36 i el 39. I a Menorca, Amó, ja estan preparats per les festes de Gràcia que arrenquen a aquesta hora baixa. De nou tornem. Amó, per copsar quin és l'ambient ara mateix, ja tenim Samad Houman. Bon dia, conta'ns.
6: Què tal? Bon dia. Doncs ara mateix aquí a Amó, al carrer Infanta, hi havia una calma relativa que ha trencat la xaranga Bombay Tenim, que ha arribat aquí, en aquest carrer, on els bars ja tenen, estan plens de persones que tenen el seu bioritme engegat per aguantar el que ve les pròximes hores. En concret, estan esperant que comenci a sonar les campanes i la mascletà de les 4 a partir d'aquí. Serà un vespre i una nit intensa de jaleo a partir de les 9 de la nit i revela que tindrà, que mantindrà Amó bullint de gent i que té un objectiu clar i el que es dedicaran en cos i ànima, passar-s'ho bé.
1: Gràcies, Samad Houman, directe des d'Amó, amb aquest ambient que ens arriba. És un dels sons que sentirem a partir de les 2 en temps ja d'informatiu migdia. Avui ja amb Sara Casas. Ara, però, quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports a IB3 Ràdio.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: La libertad. Sensat.com.
1: Jo, l'escol. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues.

0: Arrenca amb una setmana marcada pels inicis, pels retorns a les rutines. Avui encara és jornada de preparatius, de compres de darrera hora abans que els gairebé 159.000 alumnes i prop de 200 mestres i professors tornin a les aules dijous, marcat un any més, per l'elevat pes de la població estrangera, aquest curs el 20% del total. Això serà, com dèiem, dia 10, d'aquí a 3 dies, però avui l'activitat ha tornat al campus universitari amb el primer dia de classes per alguns dels graus, com els d'infermeria o medicina, els quals seguiran la resta d'estudiants de manera esglaonada. Infants i joves que retornen a les aules aquesta setmana i la classe política també comença nou curs amb un tema protagonista des de fa setmanes, la migració. A les Balears, la presidenta demana explicacions al govern espanyol. Marta Puyalto, bon dia.
1: Bon dia. Reclama la compareixença urgent del delegat Alfonso Rodríguez perquè informi sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les costes balears que, segons Pedro Sánchez, consten en uns informes.
0: A Ceuta, Oliver Navarro, la crisi s'agreuja.
2: Sí, el president de la ciutat autònoma parla de situació límit després de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol, de la qual culpa el Marroc. El govern espanyol prioritza ara el retorn dels menors a les seues famílies i per ara n'ha identificat 2.000.
0: Escenari incert a Alemanya.
1: Europa dirigeix avui l'àmplia victòria de l'ultradretista Alternativa per Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany.
0: La cogestió aeroportuària a debat.
2: Mispa Mallorca reclama a la mesa del Congrés que demà no veti la tramitació de la llei ja aprovada al Parlament, com ja ha fet el govern espanyol. El PSOE reitera que la norma tenia problemes jurídics, però no ha avançat que votarà.
0: Sense fre.
1: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana a prop d'un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears. Segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística, un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris.
0: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda per saber els temes més destacats d'avui dilluns a Eivissa. Fa manco de mitja hora s'ha declarat un incendi forestal de gravetat potencial 1, segons informa Agricultura. Més detalls, Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. De moment, els bombers només s'han informat que hi ha dos focs al camí d'Estorrent de Sargentera, Sant Carles de Peralta, Santa Eulària. Les tasques d'extinció del foc estan fent feina 2 midisaeris, 2 autobombes, 22 bombers forestals, incloent 2 tècnics i 3 agents de medi ambient.
0: Troben al cementiri de Son Cervera, a Mallorca, les restes de 2 víctimes de la guerra civil. Juan Luis Marcos, bon dia.
4: Bon dia. Els arqueòlegs sospiten que eren milicians d'edat mitjana i amb rang militar de l'expedició del capità Bayo de l'agost de 1936. Els dos enterraments s'encaixarien amb morts derivades dels enfrontaments produïts als voltants de Son Cervera durant la batalla de Mallorca. Unes troballes que formen part del cinquè pla de fosses.
0: A Menorca, la majoria de les empreses turístiques associades a Pimé milloren o igualen la facturació a l'agost en comparació amb l'any anterior. Excel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. 3 de cada 4 declaren que han obtingut com a mínim els mateixos resultats. La patronal qualifica aquest escenari com de consolidació de l'estabilitat.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics, si el veuen, fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser,

carrer. Obre el seu cotxet, ai, no, que no en té. No té una pesseta, no té una pesseta. No vol descanviar el seu bitllet de re. Ja veus quin paper, home del carrer.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Són les 3, moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dilluns 7 de setembre. Arrencam una setmana de compte enrere pels 159.000 alumnes i prop de 200 mestres i professors que dijous tornen a les aules en un curs marcat un any més per l'elevat pes de la població estrangera, el 20% del total. Oliver Navarro, bon dia.
1: Bon dia, és el percentatge més elevat de totes les comunitats autònomes. La Conselleria d'Educació estima més que aquesta xifra es mantindrà estable aquest curs. Antoni Beren és el conseller.
2: Som l'Espanya que s'omple. I ho demostren les xifres. Un sistema educatiu com el nostre, o petit, ha tingut l'arribada de 3.801 alumnes nous el passat curs escolar.
0: Això serà dia 10, d'aquí 3 dies, però avui l'activitat ha començat a tornar al campus universitari de la UIB.
1: Primer dia de classes per alguns dels graus, com els d'infermeria i medicina, els quals seguirà la resta d'estudiants de manera esglaonada.
3: Sí, més que nerviosa estic com, no sé, com emocionada, saps?
4: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
0: Marga Proven reclama la compareixença urgent del delegat Alfonso Rodríguez perquè informi sobre l'alt risc d'arribada de migrants a les costes balears que, segons Pedro Sánchez, consten en uns informes del CNI.
1: La presidenta balear afirma que continuen, però sense cap resposta del govern estatal, i ho considera un menyspreu cap als ciutadans de les illes.
5: Si hi ha informes que xerren d'alt risc d'entrades d'immigrants a les nostres illes, l'obligació del govern d'Espanya és informar en el govern de les Illes Balears i adoptar les mesures corresponents.
0: L'Audiència Nacional, mentrestant, acorda investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
1: Un episodi que va deixar com a mínim 140 persones ofegades mentre intentaven accedir a territori espanyol per mar. A la ciutat la situació es complica. El president Juan Jesús Vives parla de situació límit i assegura que Ceuta és una olla a pressió a punt d'esclatar. El govern espanyol prioritza ara el retorn dels menors a les seves famílies i per ara n'ha identificat 2.000.
0: Libanat rebaixa el risc de l'incendi a Sargentera.
1: El foc s'ha declarat port després de la 1:30, aquest paratge natural situat entre les localitats de Santa Eulària i Sant Carles. En primer moment s'ha declarat de nivell 1 per la proximitat a alguns habitatges, però ja s'ha rebaixat a 0 després d'un ampli desplegament d'una trentena d'efectius de bombers forestals i dos mitjans aeris. Encara, però, no s'ha donat per estabilitzat.
0: Escenari incert a Alemanya.
1: Europa digereix avui l'àmplia victòria de l'ultradreta alternativa per Alemanya a la regió de Saxònia-Anhalt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat a un estat alemany.
0: La congestió aeroportuària a debat.
1: Més per Mallorca reclama a la mesa de Congrés que demà no veti la tramitació d'aquesta llei ja aprovada al Parlament, com ha fet el govern espanyol. El PSOE reitera que la norma tenia problemes jurídics, però no ha avançat encara que votarà. Són els portaveus de Més i del grup socialista, Lluïsa Pesteguia i Marc Pons.
6: Votarà en contra que la institució d'autogovern tingués la capacitat, per exemple, de decidir el número de vols que arriben en els nostres aeroports.
7: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res.
0: Sense fre.
1: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana prop d'un 14% en el segon trimestre del 2026 a les Balears, segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. Un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris.
0: I Mahó ja es troba immersa en les festes patronals.
1: Als carrers, molt d'ambient, moltes ganes de celebrar i de fer bulla. Els actes protocolaris varen començar ahir amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Els cavalls, però, no sortiran fins d'aquí una hora, a les 4, a l'inici de la colcada.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Podeu seguir informats als butlletins horaris.
8: No he visto venir. No lo he oído. No lo he visto llegar. No sé cómo ha sido una pena.

0: Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

es triste. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.
1: Muchacho, muchacha, es que ritmo viene para ti.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia en programació diversa.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí de Torrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària des Riu. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades, extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a 1:30 i en manco d'una hora ha estat controlat. Han intervingut una trentena d'efectius terrestres, dos camions autobomba i dos mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi amb risc potencial per a persones i habitatges. El Joan Ferrer, propietari del terreny afectat.
3: Segur que hi ha hagut algú que va tenir altra cosa que fer i li han pres foc per dos bandes, per allà i per aquí. Hi ha hagut aquí uns vecins, que gràcies a Déu, que han vist alguna cosa, han vist un que estava per allí, llavors ja començava a sortir fum, i ell diu que de repent ha agafat estrot i venia cap aquí. Ha fuit com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dalt-li foc a l'altra banda.
2: I el president del govern, Pedro Sánchez, demana a les comunitats autònomes amb els preus de l'habitatge més disparats aplicar la llei estatal i declarar zones tensades als indrets on és més difícil accedir a un lloguer, entre els quals hi ha les Balears. Ha recordat que Barcelona o Guipúscoa han aconseguit baixar més d'un 4% els preus dels lloguers gràcies a l'aplicació d'aquesta eina. També ha presentat el nou portal Casa 47, on els ciutadans podran consultar l'oferta pública d'habitatge i tramitar-ne les sol·licituds. S'hi pot accedir al web portalcasa47.es i ja té penjat 800 pisos de protecció oficial repartits arreu de l'Estat. El cap de l'executiu s'ha compromès a incrementar aquesta oferta amb 1.500 habitatges més els pròxims mesos.
4: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Creo que es algo que hemos visto en el vídeo y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
2: El preu de l'habitatge continua a l'alça i ha pujat de mitjana prop d'un 14% al segon trimestre del 2026 a les Balears, segons l'índex publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. Un dels col·lectius amb més dificultats per accedir al mercat immobiliari és el dels estudiants universitaris. I Mahó ja es troba immers en les festes patronals. D'aquí uns minuts, a les 4, començarà la colcada i la sortida dels gegants. Els actes protocolaris varen donar el sus a les festes de la Mare de Déu de Gràcia amb el pregó a càrrec de la cantant Anna Ferrer. Pel que fa als dispositius de seguretat, serà un dels més importants dels darrers anys amb 25 agents de la policia local de reforç. També s'hi sumen 29 efectius de protecció civil, una vintena de voluntaris de Creu Roja. I hi haurà també càmeres de videovigilància per controlar els accessos a la plaça de la Constitució, epicentre de la festa. Un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. El Héctor Pons, Balla de Mo.
5: Enguany hem incorporat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
2: I en clau internacional, Europa digereix avui l'àmplia victòria de la ultradretana alternativa per a Alemanya a la regió de Saxònia en alt. Una victòria històrica, ja que des del nazisme cap partit d'ultradreta havia guanyat un estat alemany i que ha posat en alerta la resta de l'epicentre polític i especialment a Brussel·les, davant les posicions euroscèptiques que defensen. Això sí, la formació no té encara majoria absoluta i ara obriran negociacions per poder governar. Arribàvem així a les 5, a les 4 i 4 minuts. Tornem a més informació al butlletí de les 5.
1: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat tot el que l'any Sant Pere, a través del www.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts, un dia més, també una setmana més, ja que mos vam a dilluns, concretament a dilluns dia 7 de setembre de 2026, tornant a començar una nova setmana, en aquest cas la setmana de la fira com a tal. La fira, si més no, pròpiament dita, serà aquest diumenge, però com ja sabeu, des de que he passat cada any ja hi ha hagut diversos actes que estaven inclosos també dins aquest programa Fira Artà 2026, per dir-ho així, i que en aquest sentit també duraran tots aquests actes fins pràcticament a final de setembre, com és habitual normalment. El programa, ja sigui de festes, o en aquest cas de fira, o de Nadal, o de, del març, o de bé, de diverses coses que se programen, i me n'estic deixant, som conscient, de diverses coses que van programant-se al nostre municipi, no només abasten una data, una setmana, normalment, sinó que solen durar bastant més i s'engloben diversos actes. En aquest cas, per exemple, el que mos ocupa ara, que és la fira, com dic, des de que cada setmana que van de deixar enrere fins pràcticament a final del setembre, no el darrer dia, però pràcticament, hi ha tot un seguit d'actes i propostes. Tot i així, sí que el culmen, el cúspide, no sé si dir-li d'aquesta manera, però bé, el punt fort i àlgid, bueno, el punt alt i àlgid del quid de la qüestió i arrel del nom com a tal és aquest diumenge Fira d'Artà, com ja sabeu, sempre és el segon diumenge de setembre. En conseqüència, hi ha hagut anys que ha caigut molt prest, hi ha hagut anys que ha caigut molt tard, depèn de com comenci el mes de setembre. Evidentment, això pot ser, com dic, tant molt prest com, bueno, molt tard, entre cometes, me refereixo que depèn de com sigui la qüestió, depenent de, per exemple, si dia 1 és dilluns o si dia 1 és diumenge. Evidentment, si dia 1 és dilluns, entenc que seria el dia 14, que és, entenc, per lògica, el més tard possible que podria caure, seguint aquesta lògica, segon diumenge de setembre. Si m'anem a l'altre extrem, entre cometes dit així, que el dia 1 fos un any que diem que el diumenge, que el dia 1 fos en diumenge, volia dir, perdó, ja ho deia l'en revés, que el cap de fer venir a ser el mateix, en aquest cas la fira seria el dia 8, si no vaig ara així càlculs malament. Per tant, en aquest àmbit entre el dia, i perdó si m'equivoca, ara estic diguent, tirant pedrades i perdó per l'expressió, entre el dia 8 i dia 14 pot anar variant la data de la fira, sempre, si més no, seguint aquesta qüestió de segon diumenge de setembre. Sempre i quan no hi hagi circumstàncies externes especialment greus que evidentment puguin fer canviar la qüestió. Toquen en fusta, especialment. Sí que hi ha hagut anys que s'ha hagut d'anul·lar per tema de mal temps, però una cosa és anul·lar i altres per tema de mal temps, altres són, o sigui, altres coses que esperen que no passin mai. I no estic pensant en res en concret, que consti. Però bé, sí, com sigui, esperem que sigui una molt bona fira. Ho anirem explicant i recordant tota aquesta setmana el programa que hi ha previst. I bé, també, si no hi ha novetat, i tota la tècnica ens acompanya, que sempre és el que, evidentment, aquestes coses que han dit sempre, un és humà, però després la tècnica sempre va com va, i sobretot quan ets en coses així d'exteriors, que evidentment tens manco possibilitats tècniques, o si més no, o, bueno, també les tens, però si més no, més, necessita més recursos, tant tècnics com econòmics, en moltes ocasions, i per tant això no pot solucionar segons quins problemes que quan estàs aquí, que aquí també fins i tot hi ha vegades que n'hi ha alguns que és difícil de solucionar, però bueno, és una altra qüestió. Però bé, si no hi ha novetat, era el que volia dir, que tornarem a estar en una carpa a la fira, com a Ràdio Horta Municipal, un any més, i hem intentat estar cada any. Sí que veure que he estat alguns anys que no hi he estat com a tal a carpa, sí que veure que m'he anat passejant, si més no, vull dir que
que també un poc així, en certa manera, alguns anys post-carpa i alguns anys m'ha passat més i de més. Però bé, darrerament, aquests darrers anys intent la mesura possible posar carpa i fer anar fent connexions en directe, perquè sí que és veritat que bueno, alguns anys s'han fet directe de manera contínua, l'any passat vàrem anar fent més connexions puntuals en el moment de la retransmissió, vull dir, volia dir de les diverses entrevistes, i, però bé, enguany supos que serà pel l'estil, imagín, ja veurem ara l'olla d'aquesta setmana com puc anar preveient, si més no, en aquest sentit, i a veure les darreres qüestions tècniques que pugui anar tancant, però vaja, supos que anirem fent això dins de les nostres possibilitats tècniques i humanes, repetesc, sempre en aquest sentit. Què més? Bé, de moment donaré els surts perquè ja m'he allargat bastant en aquest programa d'avui i pas per pas anem a les distintes qüestions que tenim previstes per tots vosaltres. També, evidentment, sense oblidar el que ja la setmana passada anava comentant, que seguim tenint, gran notícia, seguim tenint Enric Mas, ciclista del Terenc, com a líder de la Volta Ciclista d'Espanya. I també, de fet, setmana decisiva, també en aquest sentit, perquè, si no vaig malament, crec que diumenge mateix acaba aquesta Volta Ciclista d'Espanya, en la qual també és la setmana decisiva en qüestió de si Enric Mas podrà conservar aquest mallot vermell, que esperem i desitgem que sí, però suposo que sí, no diríem mai el contrari. És la meva màxima aspiració i tant de bo que sigui així. I ho poden celebrar tots els artenans, artenanques i tots els seguidors del ciclisme, si més no també espanyol i demés. I però bé, és una fita, com dic, que no sé fins a quin punt donant la importància que realment té. També és una cosa que a vegades fins que han passat un bon grapat d'anys no que van veient la importància, la real importància, no sé com dir-ho, perquè sí que li donava importància, per suposat, no me faltaria, però sí que quan després ho posem tot en perspectiva i de més, veient lo complicat que realment és haver aconseguit el que s'està aconseguint, i en aquest cas no dic només Enric Mas, tot i que també la qüestió actual d'Enric Mas, però sí que quan posàvem les coses en perspectiva després acabàvem veient de, ostres, no és fàcil en aquest cas, per exemple, tenir tantes etapes mantenint el mallot vermell. De fet, les darreres etapes han anat fins i tot incrementant el temps de distància respecte al segon i tercer classificat. Encara més motiu d'alegria és això, per tant, perquè lògicament dificulta una mica més que puguin llevar-li aquest primer lloc, etc, etc. Tot i que ja vaig dir en aquell dia que queden moltes etapes i per tant també haurà de lluitar fins al pràcticament final. En tot cas, des d'aquí seguim donant molt d'ànims i suport al nostre ciclista d'Ortenanc, Enric Mas, perquè la veritat és que és per treure-se el capell el que està fent dia rere dia. Avui, si no vaig malament, no m'ho diré que crec que és jornada de descans, però sí que a partir de demà tornarà a posar-se amb la bicicleta per tornar a intentar mantenir aquest mallot vermell. Així que, ara sí, amb aquest recordatori, que també era important, perdoneu, tantes coses hi ha, si més no, ara sí, començam. Benvinguts.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, Mos. Troba immers en les festes de Gràcia. L'Arena ja cobreix la plaça de la Constitució i ja ha començat la colcada i la sortida dels gegants. El nostre company Blai Barber és allà per explicar-nos-ho. Bon dia, Blai.
2: Salutacions des de la plaça de la Constitució de Mahó. Aquí tothom espera el moment de la incorporació del caixer Batla Héctor Pons i el caixer capellà Llorenç Sales a la colcada. Serà aquí davant l'Ajuntament i després continuarà el replec per anar cap a l'ermita de Gràcia, on tindran lloc les completes i la posterior beguda de caixers i cavallers. Serà a les 9 que començarà el jaleo a la plaça de la Constitució. Aquí hem vist ja davant l'Ajuntament l'entrega de la bandera a la caixera Fadrina d'enguany, Anna a Madrid, i molt ambient, molta bauxa, molta música en les hores d'espera. Són molts els maonesos i maoneses que canten i que demostren la seva alegria ara que ja estan immersos en aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia.
1: Moltes gràcies, Blai. I pocs dies abans de començar el curs escolar, 900 docents de les Pitiuses reben una formació d'atenció urgent per poder actuar davant situacions d'emergència amb alumnes amb patologies com cardiopatia, diabetis, anafilaxi, epilèpsies, al·lèrgies o asma.
3: El programa Alerta Escolar forma part de Correduca Salut, una iniciativa conjunta de les Conselleries d'Educació i Salut a Eivissa i Formentera. S'estima que un miler d'alumnes podrien necessitar aquesta atenció als centres escolars. Els professors destaquen que la capacitat de resposta en la primera atenció és fonamental.
4: Situacions a l'aula, al menjador, a una sortida, una parada cardiorrespiratòria.
5: Tenir una mica més de seguretat i confiança per si surt alguna situació d'aquesta.
6: Sobretot molt important la part pràctica, perquè les coses s'aprenen quan se fan, no perquè te les conti algú.
1: I Mallorca registra més de 24.200 anuncis a les plataformes de lloguer vacacional Airbnb i Booking, segons un estudi de HousePost.
3: Segons les dades recollides per aquest índex europeu, l'illa ocupa el lloc número 8 de 332 i la densitat d'anuncis és del 25,8 per cada 1.000 habitants.
1: El govern ha confirmat la presència de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions del cementeri de Son Servera. Els treballs han identificat com a mínim dos enterraments compatibles amb homes morts durant els enfrontaments de la Batalla de Mallorca. Amb munició d'arma llarga ja disparada, un projectil de 7 mil·límetres, dues insígnies del cos militar de sanitat i altres elements de vestimenta militar.
3: La nova fase d'excavació i exhumació permet continuar avançant en la recuperació i l'estudi de la resta amb l'objectiu de facilitar-ne, quan sigui possible, la identificació i el retorn a les famílies i garantir una sepultura digna.
1: I en clau nacional, la darrera hora a Ceuta, l'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta davant, afirma, la gestió afavoridora del Marroc.
3: La jutgessa de l'Audiència Nacional, Maria Tardón, ha obert una investigació penal sobre l'entrada de desenes de milers de persones els dies 30 i 31 de juliol. Considera que hi va haver una conducta delictiva comesa presumptament a l'estranger que hauria atacat greument la integritat territorial de l'Estat.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb més informació al butlletí informatiu de les 6 i continuen els companys de Xiu Xiu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: ¡Salud!
1: I ahir, en aquest cas, l'historiador, jo ho considero així, Manco Artenenc i Closador, Llorenç Terrassa, conegut com de Son Boyet, suposo que no li molestarà que li digui així, així ho he vist també escrit en altres ocasions a altres llocs, i per això sempre l'anomeno així, de tant en tant mos envia, o m'envia particularment, en aquest cas, ja sigui coses de que fa tant d'anys que van fer o que tal persona fa tant d'anys, de manera important s'entén que diem una xifra d'allò de ja centenària o alguna cosa per l'estil, o coses curioses que la veritat m'ajuden moltíssim i m'encanten, si me permeteu dir-ho així. En el cas d'ahir, van rebre aquesta, ja sabeu, ella és glossador, de fet, no sé si fins i tot ara no voldria equivocar si va participar o va fer l'argument algun any o va coparticipar en l'argument d'algun any de Sant Antoni fa bastant d'anys, estic parlant. Però bé, no m'ho dic equivocar ara, però vaja, me sona cosa. Si més no, me'l va enviar aquesta glosada, que li vaig dir particularment que m'encantava i que, de fet, fa temps que també estava pensant fer alguna cosa per ràdio referent en aquest tema, així li vaig expressar i m'ha dit que estaria molt bé. Però clar, no, el tema és no només tenir l'idea, sinó qui te pot donar la informació i no només d'un sol programa espai, sinó que sigui una cosa regular, que puguis nomenar més coses de les que puguin estar publicades, que podria jo posar-me aquí a llegir coses que estan publicades i ja està, i no sé fins a quin punt seria una mica, entre còmetes, no avorrit, però allò de que si es fa d'una altra manera se pot fer més interessant. Però vaja, en aquest cas mos envia aquesta glosada que aniré recitant una mica i me perdonareu que segurament no ho faci com s'ha de fer, però ho llegiré tal qual com ho va passar i així de fet ho vaig publicar també al perfil de Facebook, ho vaig fer un copiar i aferrar com diríem per tal de respectar la seva manera d'escriure-ho i que fos com ell mos havia passat, ja que repetir crec que és certament interessant. El títol és, anava a dir era, però realment és aquesta glosada, Ciutadans Il·lustres d'Artà, i diu així, a veure si ho puc dir tot del tirón, perdó. Els il·lustres ciutadans, ara vull nomenar, que tenim a dins Artà, aquest darrer i els d'abans, i cada un, en pau descans, és digne d'elogiar. El pare Antoni Llinàs, missioner franciscà, dels més importants que hi ha, i aquí li feim molt poc cas, sols el seu bust trobaràs a Sant Salvador i bé està. Blanes, Toni i Montserrat, Rafel i Rafel Lluís, tampoc vull passar de llis a don Toni Regalat, Esteve Morós i ha estat de si llistes qui fa sis. Fou en Tòfol Sacristà, un dels grans benefactors, Ferrer Pons, que generós, noblesa va donar. És un altre ciutadà, il·lustre i home famós. Maria Ignàcia Morell, font dels olors puc posar. També en Josep Malià, Pericàs i Evoquei, fill il·lustres, més novell de tots i no el vull deixar. Gili Vives, de llinatge i de nom Sebastià, és el darrer ciutadà, il·lustre i un personatge, d'Artà, que com homenatge el títol se li dona. Són 10 els que he nomenats a dins aquesta glosada. A cada un l'he dedicada, ja per bons han passat. Productors ben destacats de sa gent necessitada. I m'ha passat aquesta data, que suposo que la degué fer en aquell moment, però que sempre ve bé recordar-la, el 9 d'abril de 2013. I així com dic, com a tal la vaig publicar en aquest cas a Facebook i tot un nom, la vaig acabar de llegir evidentment i la vaig donar per correcte en aquest sentit que era prou interessant, repetit sempre conservant, així com ell mateix ho havia escrit, ho he de dir també per qui pugui dir que hi ha algunes coses en aquest cas que segurament, bueno, potser algunes puc intentar corregir, però vull respectar també evidentment la seva manera d'escriure-ho, perquè lògicament en el final és una glossada. Per tant, bé, això, mil gràcies de nou a Llorenç Terrassa de Sant Boiat, que mos enviava ahir en aquest cas aquesta glosada sobre el titular de Ciutadans i l'Ossos d'Artà i que fa aquest repàs a totes aquestes persones que són això, precisament fills il·lustres o ciutadans il·lustres, que li vau dir del nostre poble, del nostre municipi, i que així, d'aquesta manera, les tornem a recordar també amb aquest escrit tan interessant, repetesc, de Llorenç Terrassa de Sant Boiet. Mil i mil gràcies i enhorabona, evidentment, per seguir també aquesta tradició de la glossada.

I bé, doncs, seguim aquí en aquest vespre de Radio Hortal. Són les de 7 i 15, les 5 i quart, per tant, lògicament, del cap vespre d'avui, dia 7 de setembre de 2026. Per cert, cal dir que segueixen aquestes altes temperatures que també realment no han acabat l'estiu. Bé, bueno, depèn de si se mira meteorològic o no, però vaja, en aquest sentit, altes temperatures i de més que això, que ja veurem fins quan duren. La veritat és que, com dic sempre, a mi m'agrada la calor, però l'or d'enguany ja ha estat allò que ja podria no haver estat així, en certa manera. Ja va bé que hagués refrescat una mica, home, que no ho encalentin tant, com li volgo dir. Ressenem ja sí que l'Ajuntament ha fet diverses publicacions, per exemple, xarxes socials i també en aquest cas, per exemple, en tots aquests actes que hi havia de, recordant d'aquests 90 anys d'aquesta bomba o bombes que van caure, com dic, sempre repetes que ho diré així, després que algú em posi la paraula que trobi oportuna, en el nostre poble, i que aquest dissabte passat d'exposí va tenir aquesta, entre comates, això ho dic jo, perquè no se diu així com a tal, segona part dels actes, ja que la primera part, m'ho considero així, repetes, que m'ho perdonin, va tenir lloc el passat dilluns, dia 31, que era la data en qüestió que s'acomplia, que diem aquest, no sé si dir trist aniversari, si me'l permeteu dir-ho d'aquesta manera, dels 90 anys d'aquestes bombes que van caure al nostre poble. I

fet una enquesta de veurem cada persona que hi va anar, com era el seu cas, per suposat, però sí que sempre són aquestes coses que està molt bé sobre tot el que va passar, diguem-li, a fora, i tot el que està passant, per suposat, a fora, però també està molt bé, en primer lloc, sobre el que va passar, i per suposat el que està passant, però bé, en aquest cas, sobretot també el que va passar, en un sentit o en l'altre, no m'estic referint a la Guerra Civil, m'estic referint a qualsevol tema que ningú mal interpreti, tot i que, per suposat, també, en aquest cas, també, per suposat, amb aquest tema. Perquè, com dic, lògicament, les generacions més joves, i no sé si dir no tan joves, pot semblar que pugui, i perdó per l'expressió, pugui semblar una pel·lícula, quan realment, i desgraciadament, no ho és. Per tant, això està bé que se facin aquests actes com per recordar, explicar, posar en context el que va passar. En aquest cas, no és allò que diguis va passar a Madrid, va passar, que també hi va valor seu, per suposat, però va passar a Barcelona, va passar a Granada, va passar, no sé, m'ho he inventat a tir, així a l'atzar, sinó que en aquest cas concretament era el que va passar aquí a Artà. Per tant, sense anar més enfora, el que va passar i la història al cap i la fi del nostre poble.

0: cara de la realidad.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. I bé, perdoneu, en aquest cas necessitava fer un mini descans. Que com vos explicava fa un minutet o dos, l'Artà diu manté viva la memòria del bombardeig de 1936, diu aquest escrit de l'Ajuntament, de l'escrit municipal, que diu l'Ajuntament commemora els 90 anys de la tragèdia amb dues jornades marcades pel record de les víctimes, disculpeu, i per una notable participació ciutadana. Artà ha commemorat els 90 anys del bombardeig del 31 d'agost de 1936 en dues jornades marcades pel record de les víctimes i per una notable participació ciutadana. Els diferents actes organitzats per l'Ajuntament d'Artà i a través de l'àrea de patrimoni, en aquest cas dit jo, gestionada per la regidora Paula Ginart, han permès recordar els fets i aprofundir en el seu context i en les conseqüències que varen tenir per al poble. La primera jornada, parèntesis meu, ja ho vam explicar aquí, però bueno, se recorda lògicament, va tenir lloc el mateix 31 d'agost, coincidint amb la data en qüestió del 90 aniversari del bombardeig com a tal. Al matí se va guardar un minut de silenci davant l'Ajuntament a les 11 persones que hi varen perdre la vida. L'hora baixa, la commemoració va continuar al cementeri d'Artà amb una ofrena floral en record de les víctimes i, posteriorment, a la terrassa del teatre, amb la presència del capítol titulat Artà i Son Severa, ferides de guerra, del documental Memòria i oblit d'una guerra, que jo afegeix que en aquest cas, com ja va dir al seu moment, que se va emetre en el seu moment, valgui la redundància, a Porto Jo, Mallorca, ja que va ser produït així per aquesta televisió, i que és, lògicament, certany són saber, perquè el capítol que diem es va ajuntar d'aquesta manera quan se va fer el documental com a tal, però sí que la gran majoria versava sobre Artà, però també hi havia històries d'ordenants en relació amb Son Severa i per tant també s'escaia que diem aquesta relació. I de fet, si m'on anàvem molt enrere, recordeu que Son Severa pertany a Artà, però bueno, això és una altra història. En aquest cas hi va haver bastantes persones, bastanta gent, si més no, que varen ser presents en aquesta projecció. La veritat, la terrassa d'Artà bastant plena, que no vam voler perdre aquesta projecció. Algunes, com ja vaig dir en el seu moment, això ja ho dic jo, tot això, en el seu moment, disculpeu, segurament ja ho havíem vist fa uns anys quan se va produir, si no normalment pel copyright que va sortir al final, crec que posava 2010. Això el copyright sempre serveix una mica com per saber de quin any és. Quin any s'ha més, si més no. En aquest cas, per tant, fa uns 16 anys que se va projectar, o se va emetre, millor dit, en aquell moment emetre la televisió insular de Televisió de Mallorca, segurament tots pot sona i demés, si hi ha algú molt jove, era una televisió del Consell Insular de Mallorca, la veritat amb molt bona programació, no em pertoca a mi dir-ho, però bé, és una altra història, i en aquest cas se va considerar això, aprofitar aquest documental, que la veritat com anava sobre aquest tema, i hi havia testimonis que de fet actualment ja no són entre nosaltres i que van poder deixar enregistrada així la seva versió dels fets i demés, i sempre les coses quan se compten en primera persona evidentment se poden explicar millor. És com jo el que he dit sempre aquí, jo vos puc aquí estar parlant de mil coses entre còmetes, però sempre si tenim alguna persona que mos ho conti directament, evidentment sempre és molt millor, i en aquest sentit, lògicament, és així. Per tant, interessant projecció d'aquest documental que es va fer fa això entorn a 16 anys, d'Artà i Son Severa, ferides de guerra, d'aquest conjunt de documentals, diríem, que tot plegat se van titular Memòria i oblit d'una guerra. Tanc tot el meu parèntesis en aquest cas i continuo la notícia a l'escrit de l'Ajuntament que diu els actes van continuar dissabte dia 5 de setembre, que ha passat dissabte, amb una ruta pels diferents punts d'Artà on van caure les bombes que van permetre conèixer sobre el terreny com va afectar l'atac al nucli urbà. A continuació, el Teatre Artà va acollir les intervencions de Toni Picazo sobre el context històric del bombardeig i de Jaume Gisquefre sobre les referències als fets i els dies posteriors recollides als dietaris del pare Rafael Ginard. La jornada va finalitzar amb una taula redona moderada pel periodista Gaspar Caballero i que va comptar amb la participació de Jaume Alsina, la pròpia regidora de Patrimoni Paula Ginard i els familiars de les víctimes dels fets, com per exemple Bel Moya Caballero, Margalida Bossa Ensenyat i Balbina Gil Fuster. Les seves aportacions, òbviament, varen permetre combinar el coneixement històric amb els records i testimonis vinculats als fets. He de dir que varen demanar que mos enregistressin de manera sonora aquestes... jo per qüestions no ve posa, demà les pertinent disculpes, m'encantaria ser per tot, però m'és impossible. En aquest cas mos vaig poder ser tots els altres actes, però menys el de dissabte. I en aquest cas, de fet, veig que en alguna fotografia de per aquí se me veu, que ja està bé que se me vegui, que doni t'estima que hi era. I bé, bàsicament això, que sí que estic pendent de que me passin els enregistraments. Havíem emparlat que possiblement si el me poguessin haver passat el mateix dissabte, poder-ho haver més el mateix dissabte, però per qüestió de pes i organització i de més va ser impossible. En tot cas, que és una cosa que, si bé va fer referència a unes dates i de més, crec que mai està de més si l'escoltam un dia o l'altre. Per tant, quan ho tinguem i comprovem que tot està correcte, ho emetrem, vos avisarem, no passeu pena, i si no, ho podrem anar escoltant en alguns moments aquí a Radio Artà. De moment encara no disposant d'aquest material, per tant, com dic, supos que tal vegada no vull dir, perquè com diu Manuel Galán, sempre parlar de dates sempre és complicat, però esperem tal vegada sigui l'allà d'aquesta setmana, o com molt l'altre, quan tot una quan disposem, com dic, i poden comprovar que se pot emetre de manera correcta i de més, però vaja, vull agrair en aquest cas els serveis tècnics del teatre perquè me donessin aquesta mà i poguessin fer possible aquests enregistraments. Sempre m'agrada dir, ja sabeu, sempre me coneixeu que m'agrada ser transparent quan hi som i quan no hi pot ser, malauradament no hi pot ser. Tant de bo poder ser per tot, m'encantaria. Per tant, bé, en definitiva, segur que va ser molt interessant. De fet, també les diverses fotografies mostra com van ser moltes les persones que no es van voler perdre aquests actes. Per tant, cosa que demostra també aquest sentiment de que el poble d'Artà vol escoltar o vol, no sé si dir recordar, en aquest cas sí que és veritat que amb aquest tema és difícil emprar la paraula de recordar, però bueno, entenc que també s'hi pot escaure. I en definitiva això, fer aquest homenatge en certa manera a les persones que malauradament van perdre la vida amb aquells fets i això que amb aquest, no sé si dir, trist aniversari dels 90 anys, trist en el sentit dels fets com van ser, que diem, no el que s'ha fet ara, sinó amb els fets que van succeir fa 90 anys, en aquest sentit, això que tant de bo, lògicament, que no haguessin passat mai, ni aquí ni enlloc, per suposat. Però són coses que van passar i ja no se pot tornar enrere. Per tant, bé, repeteix que enhorabona en aquest cas a totes les persones que ho van fer possible, tant des de la regidoria de Paula Ginard, com també des del departament de Navaldesa, Nàlida, en aquest cas el seu cap davant, que també sempre intentant col·laborar en Ràdio Artà, la veritat que gràcies infinites, i totes les persones que, com dic, van fer possible tots aquests diversos actes, en totes les persones que ja han nomenat i que s'han anat nomenant aquests dies. No voldria deixar ningú i per tant no tornaré a mencionar, però si no tothom qui ha tingut la seva part de participació, perquè òbviament en aquest cas és important i sobretot també que familiars poguessin explicar també els fets que puguin recordar alguna cosa concreta o que els haguin explicat, o bé, en fi, evidentment, cadascú amb el seu context particular.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

0: I canviant de tema, la Biblioteca Municipal d'Artà estrena nou horari a partir del 14 de setembre, és a dir, a partir de dilluns de la setmana vinent. El servei obrirà de dilluns i divendres de les 15:30 a les 19:30 i incorporarà una nova franja d'obertura també els dijous de matí. La Biblioteca Municipal de Navalesa aplicarà a partir del pròxim 14 de setembre el nou horari d'hivern, d'hivern entre cometes, és a dir, nou d'estiu. D'aquesta manera, la biblioteca obrirà de dilluns a divendres de les 3:30 a les 7:30, és a dir, de les 15:30 a les 19:30, i com a novetat també ho farà els dijous de matí de les 11 a les 14 hores i de les 11 a les 2 del migdia. Coincidint amb l'inici del nou curs, la biblioteca també ha renovat els ordinadors destinats a l'ús de les persones usuàries, que ja es troben a operatius. L'adquisició dels nous equips està possible gràcies a una subvenció per a equipaments culturals del Consell de Mallorca. La biblioteca mantindrà durant els pròxims mesos la seva programació de contacontes, tallers, exposicions, club de lectura i altres propostes culturals per a diferents edats. Totes les activitats i les seves dates es poden consultar a l'agenda de l'Ajuntament d'Artà i els perfils de la Biblioteca d'Artà a les seves xarxes socials.
1: Es verdad que muchas veces

0: Radio Verdad 107.9.
1: Yo busco. ¿Y tú?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

I el Teatre d'Artà presenta la temporada 2026-2027. La nova programació combina teatre, música, dansa i propostes familiars i manté l'aposta per una oferta cultural diversa i de qualitat. El Teatre d'Artà va presentar aquest divendres, com ja ho havíem avançat aquí a Ràdio Artà amb el seu director, la nova programació d'aquesta temporada 2026-2027, en un acte que va servir per donar a conèixer les principals propostes que passaran per l'escenari artenent durant els pròxims mesos. L'actuació del músic i investigador Abraham Cupeiro va donar el sus a la nova temporada. Aquesta nova temporada manté una programació diversa amb teatre, música, dansa i espectacles familiars i amb presència tant de produccions i artistes de les illes com de propostes arribades de fora. Durant la presentació es va destacar també la voluntat de continuar fent del teatre un espai obert a diferents públics i sensibilitats. Entre les propostes anunciades hi ha noms i espectacles de diferents disciplines, amb una atenció especial a les arts escèniques i la música, a més de la continuïtat de les activitats i col·laboracions que formen part habitualment de la programació del teatre. La presentació arriba, a més, en un moment especial per l'equipament, que aquest mes de setembre commemora els seus 25 anys de la seva obertura. L'aniversari coincideix també amb l'estrena de la nova identitat visual del teatre presentada fa unes setmanes. Abraham Cupeiro dona el sus a la nova temporada. La presentació va donar pas al concert Pangea d'Abraham Cupeiro i la banda municipal de Palma, que va reunir prop de 350 espectadors al Teatre d'Artà. La proposta va permetre al públic descobrir instruments singulars procedents de diferents indrets del món i va rebre una molt bona resposta amb una llarga ovació al final de l'actuació. El concert va servir així per donar el sus a la nova temporada del teatre. La programació completa de la temporada 2026-2027 es pot consultar tant a la web de l'Ajuntament com a través dels canals habituals del Teatre d'Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I com portàvem al principi del programa, aquest diumenge la Fira d'Artà 2026, però hi ha diferents propostes al llarg d'aquestes diferents dates que varen donar el sus ja des d'aquest divendres, dia 4, en la presentació de la temporada 2026-2027 del Teatre Artà i el concert de Pangea. Dissabte 5, recordant el bombardeig i el 5 de conferència de taula rodona d'aquest mateix tema. Diumenge 6, és a dir, ahir, el partit de bàsquet sènior balear entre el club esportiu Sant Salvador d'Artà i Boscos de Ciutadella, el club esportiu Nacreval. I ara ja el proper actes que tindrem serà aquest divendres dia 11, començant en la jam session a les 20 hores, en DJs locals comptaran la presència d'artistes locals que punxaran música electrònica i en vinil, fent un repàs de música, en aquest cas, popular, segons diu el programa, a la terrassa del Teatre d'Artà. A partir de les 20:30 i les 8:30, gran pambaliada popular solidària. Els doblers recatats es destinaran a l'Associació Espanyola contra el Càncer. Serà a la plaça de la Port del Port, amb un preu de 12 euros. Venta de tiquets, el forn de Can Leu, Elèctrica Mestre, Restaurant Sant Salvador i Expert Elèctrica Ayala, o qualsevol membre de la directiva de l'Associació Espanyola contra el Càncer d'Artà. Organitza Club d'Amics de la Segona Edat, que en aquest cas col·laboren, que diem, de manera conjunta Club d'Amics de la Segona Edat i Associació del Càncer, per fer aquesta gran família popular solidària un any més i, per tant, no vos ho podeu perdre i col·laborar així també amb aquesta causa solidària i passar un bon vespre amb un bon pamboli, que sempre va bé això. A la vegada que ets solidari, per suposat. I després, aparadament, però bueno, amb inici a les 21:30, el partit de bàsquet sènior insular entre el club esportiu Sant Salvador d'Artà i Sa Pobla, el club esportiu de Nacargal. Ja passant a dissabte, dia 12, a partir de les 10 del matí, jornada de portes obertes al Museu Art Artà, que romandrà obert fins a les 14 hores. El Museu Art d'Artà està al carrer Antoni Blanes, número 19. A les 18:30, ja al capvespre del dissabte, 18:30, cercavila a càrrec de l'agrupació Esclafits i Castanyetes, amb inici al Teatre d'Artà. De les 19 hores a les 24 hores, tast de productes locals, una oportunitat per descobrir i degustar una selecció de productes de la terra, directament de la mà dels seus productors, cellers i elaboradors. Els cellers participants presentaran les seves novetats i vins i es podran degustar diferents propostes gastronòmiques elaborades amb productes locals i de temporada, tot acompanyat de la música en viu. Serà a la plaça del Concridor i col·labora Artà Empresarial. A les 21 hores, la 25a mostra de balls tradicionals en la participació de coros i danses de Sant Roque de Siles, de Jaén, una agrupació amb una llarga trajectòria que ens farà gaudir de les seves jotes, malaguenyes, gandules, toreres, seguidilles, boleros, polques, etc. El Teatre d'Artà, amb un preu de 5 euros i organitzat, com no pot ser d'altra manera, per Esclafits i Castanyetes. I a les 24 hores, un acte d'aquest que va haver de quedar posposat per la festa de Sant Salvador, com és el Gran Castell de Focs Artificials, a càrrec de Piratènia Jordà. Com dic, que s'havia de fer per la festa de Sant Salvador, com és tradicional, sempre el vespre, el dia 5, entre el dia 5 i el dia 6, si voleu dir-li així, però per l'alerta foc, que es diu així, del govern de Cibalès, alerta 4, ara ho estic dient de memòria que era, alerta 4 o alerta 5? Bueno, en tot cas, amb alerta que no permetia fer aquests focs, de fet, se van anul·lar també moltíssim data a moltíssims altres pobles, perdoneu, de Mallorca, i no sé si fins i tot també les Illes Balears, no he anat a fer recerca, però vaja, a molts altres indrets, i en aquest cas ja se va dir que si tot acompanyava s'intentaria fer per la fira. Si tot va bé, en principi la idea és fer-ho aquest dissabte dia 12, a les 24 hores, és a dir, el vespre, en aquest cas també previ a la fira com a tal. Després, dia 12 i dia 13, tenim proposta dels dos dies. A les 10 del matí, visita guiada del conjunt de Bellpuig, inscripcions a visitapatrimoni@consellamallorca.net. Llavors, dia 13, la fira com a tal, en diferents àrees, com àrea d'animals, de les entitats ciutadanes, show cooking, en aquest cas de les 11 a les 13 hores,
àrea comercial, àrea de ludoteca, àrea gastronòmica, àrea de producte local, mostra nacional de pastor mallorquí, mostra de motos clàssiques, mostra d'eines antigues, galeres i carros, taller i balda de lletra, exhibició d'agility en aquest cas a les 11 i les 12, com s'ha tradicional l'amfiteatre de Navaldesa, mostra de cotxes clàssics, exposició de rapinyaires, exhibició d'una cine en moviment. I més enllà de la fira pròpiament dit, el mateix diumenge, a partir de les 10 del matí, tercer concurs de salt d'hípica, puntuable per la Lliga de la Federació Hípica Balear, categoria júnior i sènior, serà el Club Hípic d'Artà. Ja de cara al cap vespre, a les 17 hores, primer concurs tradicional de cants pastor. Gaudiran de la destresa, l'habilitat i la mestria del cants pastor que demostraran la seva capacitat per guiar i col·locar les ovelles seguint les ordres dels seus amos. Una exhibició de tradició, complicitat i feina en equip entre pastor i cant. Vine a gaudir d'aquesta tradició tan nostra. Serà la Via Verda, darrere l'aparcament de l'estació, camí vell de ciutat. I a les 20 hores, en parlarem un dia d'aquesta setmana, a Sons d'un Poble, l'associació musical Banda de Música d'Artà, presenta l'enregistrament professional del repertori Festival Musical d'Artà, interpretat per la Banda de Música d'Artà. El projecte preserva i difon les melodies que acompanyen les festes i celebracions del poble, posant-les a disposició de tothom. Una ballada emotiva que converteix la música popular en un pont entre la memòria col·lectiva i la identitat artenanca. Un preu de 5 euros al Teatre d'Artà.

I en aquest cas, segons me'ls varen poder dir, veurem si podien comentar i feim, per tant, el comentari en aquest cas, que divendres de la setmana passada es va obrir una peluqueria que, de Cans, en aquest cas, que s'anomena Ben Polits. Dius pelu canina, Ben Polits, Love Your Dog, en calma, carinyo i polidesa. Productes ecològics, diu mima el teu canet. En aquest cas està ubicat al carrer Mestral número de 9 d'Artà, al telèfon 623 811 444. Diu crida i reserva la teva cita. Amb banys estètics i higiènics, tall bàsics d'estil i d'estils i creatius, cepillades i desalenats, cosmètica especialitzada i natural, guarderia per hores, sessions individuals, atenció plena i amorosa i adaptació per cachorros, en aquest cas dit així. Diu Natural Care for Happy Dogs, stress free, ambient sense estrès. Ben polits al carrer Mestral número de 9, si no vaig entendre malament, crec que és aquí on hi havia la impremta, l'activitat antigament. I teníeu aquesta peluqueria canina titulada Ben Polits aquí a Artà. Així que, ja sabeu, podeu passar pel carrer Massal número de 9 i, si teniu ca, evidentment, en aquest cas, i que el bordeixin, en aquest cas, ben arreglat, ben a punt i bé tot el que li pugui fer falta, en aquest cas, per lluir com toca el vostre canet. Sapelo Canina, Ben Polit, Cerdà, carrer Massal, número de 9, va obrir aquest passat divendres aquí a Artà. I bé, així que ja sabeu, si voleu provar, teniu aquest nou servei al nostre poble.

I bé, quan s'acosten les 7 del capvespre, passam a la informació meteorològica, com és habitual, a través de vedesmeteo.com/alertar. L'estació de Tenca Molins Leu, 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar, tenim cel serè, s'actualitza 32,7 graus centígraus, literalment du escrit, molta calor. No ho dic jo, que també, sinó que literalment ho diu així. Sensació tèrmica de 35 graus, tot i que bé, si ho comparam amb el que ha fet algun dies d'agost, és, no sé si dic poquet, però bueno, en fi, ja n'hi ha per ser a principis de setembre. El màxim d'avui ha arribat a temperatura, en aquest cas, no? Ja no sensació, 36,8 graus centígraus a les 15:40. La mínima d'avui, el manco fins ara, 20 graus a les 6:59, pràcticament, com veus, a les 7 d'avui de matí. La màxima, en aquest cas, un poc abans, bueno, sí, a les 4:20 d'avui migdia. El vent ara mateix en calma, la màxima ràfaga d'avui fins ara de 7,7 a les 12:03 d'avui migdia. La màxima ràfaga mensual, en aquest cas, continua la de fa uns quants dies de 37 quilòmetres per hora, que va ser concretament el passat dia 3 de setembre. La resta de dies ha estat més per davall, per exemple, dia 4, 20,9, dia 5, 22,5, dia 6, ahir, 22,5 també, avui, com han dit, de moment de 7,7. Per tant, el dia 3, aquesta ràfaga de 37 quilòmetres per hora és la més alta del cotuny d'aquests, no sé dir, encara poquets dies, de 7 dies, o 6 i mig, si li vol dir així, o 6 i 3 quarts, si anem a fila prim de setembre. En aquest cas, humitat ara mateix el 47%, robada al punt del 19,9 graus, ara s'actualitza de 9,8, baixa un poquet. Baròmetre 1.019,9 hectopascals, tendència estable. Previsió de l'índex ultraviolat, tant per avui com per demà, 7.0 dins l'escala de grau alt. Pluja d'avui 0, total mensual 0, total anual 267 litres. El manat sortia del sol a les 7:20, posta del sol a les 20:08, sortia la lluna a les 02:41, posta la lluna a les 18:10. Tenim lluna minvant, un 15% il·luminada.

En quant a les temperatures d'aquests dies anteriors, per exemple, el passat dia 5 va quedar la mínima de 19,5 i màxima de 35,5, una mitjana de 27,3. Ahir, dia 6, 20,4 de mínima, màxima de 37,1, mitjana de 27,8. I en conseqüència, amb el que ja havien dit els dies de la setmana passada del mes de setembre, queda que, de moment, el manco, lògicament, la mínima més baixa de moment és la del passat dia 4, que això era divendres, amb els 18,7 graus. La màxima més alta és la d'ahir, 37,1 graus, la màxima més alta del que duim de setembre, que és 37,1, la més alta d'aquests 7 dies, i si féssim un rànquing, el segon dia seria el d'avui, aquests 36,7. I en quant a mitjanes, la més baixa és la de dia primer, amb 25,4 graus, i la més alta és la d'ahir, de mitjana, 27,8 graus. El tema del vent ja ho he dit, i el tema de la pluja, en aquest cas, zero, perquè no ha plogut cap dia. El sector del vent predominant segueix sent majoritàriament de l'est, oest, sud-est, si més no, però bueno, majoritàriament de l'est, si més no, perquè dia primer est nord-est, dia 2 est sud-est, dia 3 nord-est, dia 4 i dia 5 de l'est, dia 6 i sud-est, i avui és l'únic dia que no hi ha de l'est, que de moment majoritàriament de nord. És l'única excepció de moment això. Passam ara a la predicció, en aquest cas com solen fer habitualment a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, és a dir, l'EMET, que el fet de ser dilluns fa que coincidesqui tota la setmana sencera. Pel que fa avui, el que queda d'avui, lògicament, cel descobert 0% de possibilitat de pluja i vent en calma, per tant en zero, en torn a zero, vaja, vent bastant baix. Pel que fa demà dimarts, dia 8, podrien començar amb boira les primeres hores. Després de matí passar cel ennuvolat, però ja cap vespre i vespre en cel descobert. 0% de possibilitat de pluja. Temperatures possibles entre els 21 i els 36 graus. Perdoneu. El vent podria començar de l'oest en 5, però la resta de dia o majoria de dia de sud, tant el de matí com el capvespre de sud en 15 i darreres hores de sud en 10. Baixaria un poquet com veiem, si ben no. Pel que fa a dimecres dia 9, aquí podrien tenir canvis, ja que de moment diu primera meitat amb ennuvolat en tempesta, 80% de possibilitat de pluja, i segona meitat que teníem molt ennuvolat en tempesta amb un 100% de possibilitat de pluja, això per dimecres. Per tant, atenció en aquest canvi ja de cara a aquesta mitjana setmana. La temperatura, de fet, també baixaria amb entre els 19 i els 32 graus. Si fos així, baixaria, no voldria equivocar, 2 graus la mínima i 4 la màxima, si no m'equivoco restant, mentalment. El vent, primera meitat de nord-est en 25, en ràfegues màximes de 45, i segona meitat de nord en 30, en ràfegues màximes de 55. Per tant, atenció dimecres, possibilitat de pluja, baixar de temperatures, i vent també que podria bufar una mica més de l'habitual. Passaríem a dijous, on la primera meitat, de fet el dia que comencen escoles, crec que institut, escola com a tal no ho sé, però institut crec que sí, si no vaig errat, no voldria equivocar, si m'equivoco, perdó. Primera meitat del dijous, dia 10, intervals ennuvolats amb pluja escassa, amb un 50% de possibilitat de pluja. Segona meitat, intervals ennuvolats, però en aquest cas ja amb un 10%. Temperatures possibles entre els 18 i els 28 graus, és a dir, seguiríem baixant. En aquest cas, un grau manco de mínima i 4 graus manco de màxima. Com veiem, la màxima va baixant bastant entre dimarts i dijous. Després, el tema del vent per dijous. Primera meitat de nord-est amb 25, en ràfegues màximes de 50. I segona meitat del dijous, vent de nord amb 20, en aquest cas sense ràfegues màximes indicades. Passaríem a divendres dia 11 amb intervals de nuvolositat amb un 15% de possibilitat de pluja. Temperatures, la mínima baixaria als 16 graus, però la màxima en aquest cas pujaria als 32, recuperant la màxima del dimecres. Però en aquest cas, ja he dit, la mínima sí que baixaria 2 graus i la màxima en pujaria 4, si no m'equivoc. El vent per divendres podria ser de sud, entorn a 5 km per hora.
Passant a dissabte, dia 12, cel ennuvolat, 25% de possibilitat de pluja, així que puja un poquet el percentatge, però bueno, en principi més tirant que no. Temperatures possibles entre 18 i 30 graus, és a dir, pujada de 2 graus de mínima i però baixada de 2 graus de màxima, és a dir, manca amplitud, i vent possible de nord-est en torn a 15, i acabaria en setmana dia a la fira diumenge 13, i entre altres coses també, si més no, més no hi ha la fira, intervals de nebulositat, 15% de possibilitat de pluja, temperatures 18-30, i igual que el dia anterior segons els pronòstics actuals, i vent de nord en torn a 15 km per hora. Per tant, en resum, com ja he dit, dimecres podria ser un dia amb pluja, baixada de temperatures i vent, que suposo entre un i l'altre pot anar enllaçat, si més no, però bueno, és el dia que hauríem de prestar bastanta més atenció. I després sí que al principi del dijous veurem si continua la pluja i el vent. De moment hi ha aquesta certa probabilitat. I ja després de cara al cap de setmana va un poc, ja no hi ha una tendència clara, sí que entre dissabte i diumenge manteniment de temperatures, per exemple, i en quant a possibilitat de pluja baixada entre el 25 per dissabte els 15% de possibilitat de diumenge, en tot cas, ja sabeu sempre, tot el que és per davall del 50, en principi, té més pinta de que no, però tot el que és diferent a zero també mai ho podem descartar, com dit sempre. I el tema del vent, bàsicament, això, dimecres tot el dia i dijous la primera meitat. Si miram tema de temperatures, la mínima més baixa la trobam divendres amb els 16 graus i màxima més alta la trobaríem demà amb els 36 graus. Si feim de manera cronològica, mínima aniria passant dels 21 possibles per demà, baixaria els 19 per dimecres, baixaria els 18 per dijous, baixaria els 16 per divendres, però després pujaria els 18 per dissabte, que mantindria diumenge. Bàsicament, en resum, de temperatura mínima seria baixada des de demà dimarts fins a divendres. Si miram per la part de màxima, en aquest cas veiem més oscil·lacions dins el que cap, si més no. Per demà possibles 36 graus, que ja han dit màxima més alta, baixaria, o podria baixar els 32 per dimecres, podria baixar els 28 per dijous, però en aquest cas recuperaria de cara a divendres els 32 i dissabte baixaria els 30, que podria mantenir per diumenge. Així, per tant, és un poc el que vos podem indicar a hores d'ara de l'AEMET, l'Agència de Meteorologia, que, com dic, són prediccions actuals i no deixen de ser prediccions, repeteixo una vegada més, perquè ja sabeu, no és una ciència certa, que per això entrava llengües, en aquest cas. Pel que fa al tiempo puntés, per dimecres indica possible pluja total del dia en torn a 10 litres i mig, per dijous primeríssimes hores en torn a 0,3, més poca cosa. Després per dissabte 0,3 i per diumenge primeríssimes hores en 0,4. Ja sabeu, sempre per la fira o ha de fer quatre gotes o ha de ploure. En aquest cas, bé, si és de prest i no molesta, no passa res, però vaja, tant de bo que no, perquè s'ha de muntar i tot això. Per tant, millor que faci bon temps i així tots podem passejar per la fira, comprar, firar, etc, etc, anar per les entitats ciutadanes, tot bé, tot el que caigui, anar a les activitats proposades, etc. Pluja per dimecres de dia 16, o sigui, tant dimecres d'aquesta setmana com dimecres de la setmana que ve possibilitat de pluja, en el cas de dia 16 amb possibles 4 litres i mig, i després ja pegant bot i dissabte dia 9, vaig directament els dies que són diferents de 0, dissabte dia 9 possibles 0,7, però bueno, ja arribarem, de moment el que més ens interessa per proximitat, o manco així ja ho interpret, és dimecres.

Dimecres dia 9, no sé que tingueu alguna cosa prevista per la setmana que ve, però bé, per dimecres dia 9, possibles 10 litres i mig, segons el tiempo apuntés. Després per dijous no seria un residual 0,3 i per dissabte 0,4 i per diumenge 0,4 també primeres hores en principi. En tot cas, a mesura que ens acostem, serà una mica, podrem veure de colzament horari i per tant indica més exacte. A hores d'ara, poca cosa més que poden dir de cara al cap de setmana. De cara al desglossament horari per dimecres, del tiempo apuntés, la pluja podria començar en torn a les 11 del matí, això sí, en aquell moment amb un 40% de possibilitat de pluja, per tant, va començar un poc més tard, si cas. Però bueno, segons l'episodi que marca 3,3 de més pluja, podria ser en torn a les 18 hores de dimecres, en 3,1 litres possibles i un 100% de possibilitat de pluja en aquella hora. Però ja he dit, pluja de cara a aquest dimecres, és a dir, passat demà. Això és el que vos podem avançar de moment. Repeteix demà, que estiguem una mica més propers, vos podem actualitzar si cal o confirmar que segueix la mateixa tendència prevista, així que ja ho veurem, depèn de com estigui, vos direm una cosa o l'altra, i bé, pas a pas, com m'agrada dir sempre. De cara a dijous, aquesta pluja residual serien les primeríssimes hores, per exemple, les 2 i les 3 del vespre, barra matinada, si la voleu dir així, perquè mos entenguem, si la 0,2-0,3, 0,2 i 0,1 litres, entre 60 i 70% de possibilitat de pluja. Per tant, seria això durant el vespre, entre el dimecres i el dijous, però ja per hores corresponents a dijous. Són les 9 i 11 minuts, per tant, ho deixem aquí en aquest programa de Capvespres de Ràdio Artà. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos una vegada més aquí en aquest Capvespres de Ràdio Artà. Si no, ara de nou, tornant demà, amb més coses en aquesta sintonia de Ràdio Artà.

0: Fiscalia es va mostrar partidària que Tardona assumís la causa en entendre que els efectes més rellevants del que va passar a la ciutat autònoma es van produir en territori espanyol, diu, i que l'Audiència Nacional està capacitada, cita literal, per afrontar fenòmens criminals complexos i organitzats. Així tot, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, manté que res fa pensar que l'autor intel·lectual a tot el que fa.
1: Vuelvo a manifestar mi confianza en Marruecos, en la cooperación y coordinación con ellos, que es excelente en todos los ámbitos.
2: Mentrestant, l'acte d'obertura del curs polític al Congrés, Pedro Sánchez assegura que Ceuta és ara la prioritat, ha dit que al final sortirà reforçada d'aquesta crisi. El president

0: sempre ha demanat un esforç extra als seus diputats socialistes en aquest final de la legislatura i ha previst que la ciutat autònoma retornarà aviat a la normalitat.
1: Trabajamos por y para Ceuta y lo hacemos con el mismo ánimo que hemos afrontado todas las crisis vividas desde que tenemos el honor de dirigir este país el año 2018. Desde la unidad y la lealtad institucional, no sabemos entender ni afrontar las crisis de otra manera, situando siempre el interés general en el centro de nuestra acción institucional.
0: Un optimisme que rebutja el president de Ceuta, Juan Jesús Vives.
2: Ha exigit Pedro Sánchez que concreti la data en la que la ciutat tornarà a la normalitat i ha qualificat la gestió del cap de l'executiu espanyol d'irresponsable. A la vegada ha insistit que el que va fer el Marroc el juliol va ser una invasió.
3: Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos. Y lo digo abiertamente y lo digo responsablemente. Pero es que todos los indicios apuntan a eso.
0: Vives ha fet aquestes declaracions en un acte acompanyat dels presidents autonòmics populars d'Andalusia, Galícia, la Comunitat Valenciana, Castella, Lleó, Múrcia, Madrid i Melilla. Tots han tancat files entorn del seu company.
2: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacat que des del primer moment el seu partit s'ha comportat amb l'alçada d'estat que li ha faltat al govern. Ha dit, ha insistit que Pedro Sánchez ha abandonat els ciutadans de Ceuta i assegura que el PP seguirà defensant dels interessos d'Espanya i d'Europa.
4: Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y con nuestro deber de defender una parte de la nación y de la Unión Europea. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro derecho y nuestro deber de salir al paso a todos aquellos que amenacen nuestra convivencia. Por ejemplo, soy un recordatorio de que otra política y otros políticos son posibles, que no se divorcien del pueblo nunca.
2: Sobre el terreny, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmat que és impossible respondre la pregunta de quants migrants queden a Ceuta un mes després de l'entrada massiva i pel que fa a l'inici del curs escolar, la ministra d'Educació, Milagro Tolón, ha afirmat que està garantida la seguretat en els col·legis de Ceuta, on demà han de començar les classes. També ha anunciat que hi haurà seguretat privada en tots els centres, fins i tot els concertats.
0: I la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cossos que tot apunta seria de migrants, una jove menor d'edat i una persona adulta en aigües de Formentera.
2: Segons ha informat l'Institut Armat, la localització del menor va tenir lloc dissabte cap a les 3 de l'hora baixa en aigües de Formentera. Una patrulla de la Guàrdia Civil va recuperar el cos i el va traslladar al port d'Eivissa.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, han estat condemnats 5 joves per l'agressió sexual en grup a dues menors a Cala Ratjada, a Capdepera. Tots 5 han emmesat fets que van passar l'any 2019.
2: A 4 dels 5 acusats se'ls ha condemnat a 4 anys de presó i el 5è a 2 anys. Tot i això, cap dels joves entrarà al centre penitenciari després de pagar 70.000 euros a les víctimes en qui han arribat a un acord de conformitat. Això sí, tenen un ordre d'allunyament de les víctimes i hauran de fer un curs d'educació afectiva sexual.
0: I un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu. Segons ha pogut saber IB3, les flames podrien ser intencionades.
2: Un extrem que no han confirmat fonts oficials. El foc s'ha declarat a 1:30 i en manco d'una hora ha estat controlat. Han intervingut una trentena d'efectius terrestres d'Ivanat i bombers d'Eivissa, 2 camions d'autobomba i 2 mitjans aeris. Inicialment s'havia declarat l'incendi en risc potencial per a persones i habitatges. Són la directora d'extinció de l'Ivanat, Inés Landa, i Joan Ferrer.

0: 8 com cap aquí. Jo penso que llavors s'ha anat a dalt-li foc a l'altra banda.
1: A punt d'arribar a les 7 i 20 minuts per la mare del curs escolar. Que començarà dijous amb més de 158.000 alumnes, són 2.300 manco que el curs passat, la baixada sobretot és als centres públics de Mallorca. Aquesta és la xifra inicial, però a mesura que avanci el curs hi haurà noves matriculacions i incorporacions. I és que durant el curs passat 3.800 alumnes estrangers es varen incorporar, això és un 19% del total, com dèiem. Queden 3 dies per arrencar un nou curs escolar que comptarà, segons Educació, amb més professorat, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades.
2: El conseller d'Educació, Antoni Vera, assegura que el curs escolar comptarà amb poc més de 19.000 professionals, més recursos de suport a més de 1.700 professionals, entre orientadors i personal ATE, i més places de 0 a 3 anys, amb més de 15.000 places gratuïtes. Segons el conseller, pel moment hi ha 26 places de professorat encara sense cobrir. Són les especialitats de català, castellà, grec, economia, processos sanitaris i d'altres matèries que encara queden pendents. Demà aquestes vacants surten a adjudicació per tràmit urgent. Eivissa és l'illa on més vacants hi ha, un total de 16, seguida de Mallorca en 10, i a Menorca hi ha una vacant, de Formentera no n'hi ha cap.
3: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, assignatures en concret, per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
2: Pel que fa a les millores, el professorat s'incrementen els complements per als docents que ocupen places de difícil cobertura.
1: I el curs començarà en 187 aules modulats, són 28 més que el curs passat, que es podran anar absorbint a mesura que acabin les obres. De fet, 3 centres educatius de secundària començaran ja ampliats.
2: Són l'IA Sant Marçal de Pòrtol, les estacions de Palma i Marc Ferrer de Formentera. Actualment s'estan executant obres per un valor total de 71 milions d'euros i es preveu que finalitzin aquest trimestre les d'Andratx, Algaida i Capdepera.
3: Les demandes són moltes i els recursos humans són finits. No tenim tant de recursos humans com per atendre totes les grans demandes que tenim.
2: Pel que fa a les ràtios, el conseller s'ha mostrat satisfet amb la reducció de les ràtios a les aules. Ha dit que dels quasi 4.800 grups que hi ha a les illes, 25 grups superen la ràtio màxima i aquestes ha concretat. Tenen recursos extres per fer-hi front.
1: I els que han començat avui són els estudiants de la Universitat de les Illes Balears. Són 11.000 alumnes, més de 3.000 de nova matrícula, tot i que s'incorporaran de manera esglaonada al llarg de la setmana, d'acord amb el calendari pactat per cada facultat. Avui han estat el torn de les facultats d'Infermeria i Fisioteràpia, la de Medicina, la d'Economia i Empresa i a l'Escola Politècnica Superior.
2: La majoria dels que han començat són alumnes de primer grau, per tant, canvien d'etapa i han arribat a les aules entre nervis, emoció i també una mica d'incertesa de com aniran els propers mesos.
4: Confús perquè és molt gran aquest joc i he de cercar les meves classes i tot això.
5: I estic un poc nerviosa, la veritat. No sé com espera. A més, és una nova etapa.
6: Com no conec a ningú, estic un poc nerviosa, però, bueno, jo espero, tinc bones sensacions de que anirà tot bé.
7: No conec a ningú, però bé, emocionada i un poc nerviosa.
8: No sé, no tinc moltes expectatives.
2: Un inici que també està marcat per la jornada de reivindicacions a la UB. Han penjat cartells en defensa de la Universitat Pública. Antoni Forner, secretari general de Mallorca Nova.
9: Hem vist durant aquest any que s'ha aprovat una llei que permet la creació de noves universitats privades, quan fins ara només existia aquesta universitat pública, i el que nosaltres venim aquí a defensar des de Mallorca Nova és la importància de blindar l'educació pública, de blindar la igualtat d'oportunitats i que tothom pugui, a través de l'esforç i a través del seu mèrit, aconseguir les seves oportunitats vitals i laborals.
1: Precisament el rector de la UIB, Jaume Carot, ha admès avui en una entrevista a l'informatiu Matí que no li agrada l'arribada de la nova universitat privada del CEU, tot i que no està preocupat per un possible transvasament de la pública d'alumnes i professors.
10: No m'agrada la idea, però anem a veure. Recursos públics, doncs, dubto que em pugui captar. De moment tenim el compromís del govern que això no és així i està molt blindat a través dels diversos convenis que tenim amb el govern. Això està blindat.
1: I més, per Palma denuncia que el

0: El curs escolar comença amb una climatització insuficient a les aules dels centres públics de la ciutat i que els alumnes, diu, hauran de suportar temperatures de més de 31 graus.
1: Per això demanen mesures immediates a curt termini, com la instal·lació de ventiladors i zones d'ombra als patis. Els ecosobiranistes remarquen que la situació atempta contra els drets dels treballadors i també contra la prevenció de riscos laborals, que marquen 27 graus la temperatura màxima dins les aules. Quica Coll és la portaveu de Més per Palma.
2: En aquest cas, nosaltres proposem revisar portes, persianes, finestres, perquè tanquin correctament i millorin l'aïllament. És a dir, el que demanem són mesures senzilles que pensam que poden ser assumides a curt termini. A més de també podem garantir que a les aules hi hagi ventiladors.
3: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: La Federació Socialista d'Eivissa ha presentat avui els candidats ja definitius per a les administracions locals i insulars. El diputat Àlex Pitaluga optarà a la presidència del Consell d'Eivissa. Elena López serà la candidata progressista a la batllia de Vila.
1: El conseller insular Víctor Torres serà el candidat socialista al municipi Santa Eulàlia i el president de la Federació Insular del partit, Vicent Rosselló, es presentarà com a candidat a Batla de Sant Josep. Manca definir les candidatures locals de Sant Joan i Sant Antoni. Rosselló ha manifestat que ha comptat en la societat necessari de canvis, especialment en l'accés a l'habitatge i una major contenció del sector turístic.
4: Insisteix, és un moment de gran responsabilitat on el Partit Socialista de Eivissa està totalment preparat per sortir a governar. Venim durant molt de temps, durant diversos anys, aquí des de la pròpia Federació Socialista d'Eivissa, fent una feina molt intensa, parlant amb les entitats, amb les associacions, amb organitzacions, i el clamor és unànim. Volen un canvi.
0: 4 minuts per arribar a les 7:30, tot d'una parlam de la gestió de l'aigua.

0: era.
1: El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 100 anys del cant de la Balanguera. Consulta el programa complet a consell de Mallorca.es. Un estiu que canviarà les seves vides.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Homà.
4: És una provocació darrere l'altre.
1: Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me a prop.
1: Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
7: Informatiu vespre. TV3 Ràdio.
8: L'Ajuntament de Campos avisa que l'aigua de la xarxa pública no és apta per al consum humà, això per mort d'una concentració excessiva de sodi en els pous del municipi, causada, diuen, per la sequera. El consistori assegura que una vegada recuperats els valors permesos, la ciutadania podrà tornar a consumir aigua.
9: En un comunicat, l'Ajuntament de Campos informa que aquesta concentració de sodi ha provocat que l'aigua tingui un gust lleugerament salat i, per tant, s'ha declarat que de moment no és apta per al consum humà. Així mateix, es recomana no emprar-la per beure, ni tampoc per cuinar, i sí fer-ho només per a tasques d'higiene personal o de la casa. Una vegada recuperat els valors de sodi permesos, des de l'Ajuntament i la Mancomunitat Mitjorn es donarà nou avís a la població.
8: I el GOP denuncia tarifes de fins a 125 euros per un parasol i dues gandules a Cala Major a Palma. L'entitat ecologista critica greus irregularitats a les platges de ciutat i exigeix així una investigació immediata sobre la concessió dels serveis de temporada.
9: Els ecologistes alerten que no es tracta d'un cas aïllat. El passat mes de juny ja van dur davant la Direcció General de Costes i Litorals una denúncia per sobrecostos a la platja de Palma on es cobraven 10 euros. Per unitat, en lloc dels 6 euros aprovats en l'estudi econòmic de l'Ajuntament. Ara, la situació s'ha agreujat a la platja de Cala Major. Tot i que els cartells anuncien preus de 35 euros pel conjunt bàsic, l'empresa explotadora comercialitza una modalitat anomenada Premium per 125 euros al dia. El GOP assegura que aquestes tarifes VIP no figuren en cap document oficial i que el plec de condicions estipulava un preu de 6 euros per gandula i 6 per a parasol.
8: Segons per arribar a les 7:30, moment per resumir els titulars més destacats d'aquest dilluns, dia 7 de setembre.
7: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
8: Són les 7:30. La presidenta del govern, Marga Proens, critica el rebuig de l'executiu espanyol a tramitar la cogestió aeroportuària i és que l'Estat pot vetar algunes proposicions de llei al·legant que afecten els pressupostos.
9: I en aquest cas Madrid ho ha fet, argumentant que la reducció de vols podria reduir la recaptació del gestor aeroportuari. Anna, precisament demà la mesa del Congrés votarà aixecar el veto per poder començar la seva tramitació. El PP i Sumar ja han anunciat que hi votaran a favor, mentre el PSOE no ha avançat el seu sentit de vot.
10: Dentro de la estrategia de contención turística que compartimos todos, menos el Partido Socialista, no podemos tener voz en AENA porque habría el peligro de que llegaran menos vuelos y de que pues, no se siguiera incrementando esta capacidad.
8: Els socialistes recorden que el seu grup es va abstenir al Parlament de la llei per gestionar conjuntament els aeroports perquè consideraven que tenia problemes jurídics. És Marc Pons.
11: Hi havia alts riscs de que pogués naufragar i que es trobés amb dificultats que faria que mos quedessin sense res. I que, en canvi, la proposta que nosaltres llançàvem, que era aquesta cogestió aeroportuària vinculada o seguint el camí que s'està duent en el País Basc, era una passa cap endavant.
8: I demà es publicaran tots els informes d'intel·ligència i de seguretat en les informacions prèvies a l'entrada massiva de persones a Ceuta.
9: El Consell de Ministres desclassificarà els documents, entre els quals hi ha l'informe de la Policia Nacional que fa referència a l'arribada de migrants a les Balears, el qual va mencionar el president Pedro Sánchez en la compareixença al Congrés la setmana passada.
8: La presidenta Marga Proens assegura que segueix sense resposta per per part de Madrid a la petició que va fer divendres sobre aquests informes.
9: Per això sol·licita la compareixença urgent del delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez.
8: Precisament l'Audiència Nacional assumeix la investigació sobre l'entrada massiva a final de juliol a la ciutat autònoma.
9: La jutge de l'Audiència Nacional, Maria Tardona, ha obert una causa perquè aprecia indicis dels delictes contra l'Estat per afavorir la immigració per homicidi i lesions. Argumenta que ataca greument la integritat territorial d'Espanya.
8: El curs escolar començarà dijous amb més de 158.000 alumnes, 2.300 manco que el curs passat.
9: Ho hem explicat al llarg de l'informatiu. Queden 3 dies per arrencar un nou curs escolar que comptarà, segons Educació, amb més professorat, 198 més a les escoles públiques i 26 a les concertades. Pel moment hi ha 27 places de professorat sense cobrir. Demà aquestes vacants surten a adjudicació per tràmit urgent. Antoni Vera, conseller d'Educació.
0: Moltes van a FP, a règim especial, i a secundària i batxillerat, a assignatures en concret. Per exemple, català i Eivissa, o, per exemple, poden tenir problemes, jo que sé, per exemple, a Menorca, francès.
8: I els 5 joves acusats de violar 2 turistes l'any 2019 a Cala Ratjà de Capdepera han estat condemnats.
9: Els acusats han acceptat penes de presó que quedaran suspeses després d'arribar a un pacte amb la fiscalia i pagar 70.000 euros a les víctimes. Cap haurà d'entrar a la presó, ja que no tenen antecedents penals.
8: I un incendi ha cremat 800 metres quadrats de bosc forestal al camí d'Estorrent de Sargentera, al municipi de Santa Eulària de Riu.
9: Segons ha pogut saber Ivetres, les flames podrien ser intencionades, un extrem que no han confirmat fonts oficials.
8: I les festes de Gràcia de Mahó encara en la seva primera jornada.
9: Tot preparat perquè d'aquí uns minuts comenci la missa de completes amb la participació de la cuolcada de caixers i cavallers i el primer jaleo que està previst que comenci a les 9 del vespre.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
8: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports. Esports que Miqui Tous, començant parlant de ciclisme, perquè Enric Mas afronta amb optimisme la darrera setmana de la Vuelta.
3: L'artenenc que té 6 etapes per guanyar aquesta edició de la Ronda Espanyola, el líder de la General, que ha parlat avui en el dia de descans, pensa en positiu i així es veu diumenge a Granada.
5: Siempre piensas un poco lo que puede pasar esta semana y piensas en recibir a la familia y a los amigos ahí en Granada, y sí que piensas un poco en ese domingo antes de la etapa, a ver cómo estaríamos en la general.
3: Això sí, el ciclista mallorquí reconeix que espera una setmana molt dura.
5: Va ser una setmana dura en ese aspecto. Creo que los equipos van a correr de forma, entre comillas, un poco loca, con el buen sentido. Intentarán ponernos entre la espada y la pared.
3: I Mas també ha explicat com veu a un dels seus rivals, l'eslova Roglic.
5: A Primoz nunca se le puede descartar, está mostrando un grandísimo nivel y repito, sabe exactamente cómo ganar una vuelta, ha ganado 4 y como dices, Félix es un corredor muy muy bueno, está en un estado de forma excelente y tenemos que tener cuidado con todos.
3: I ja per acabar, el ciclista de Movistar ha deixat clar que no té por a la contrarrellotge que es disputarà el proper dijous.
5: Casi cada día de montaña hemos podido sacar tiempo, así que no tenemos que temer a la crono porque, bueno, son 21 días de carrera y la crono es un día.
3: I demà torna a la Vuelta després d'aquesta jornada de descans d'avui. Ho farà amb una etapa plana de 182 quilòmetres entre Cartagena i Palos de la Frontera. I més ciclisme perquè la Federació Espanyola ha anunciat els ciclistes triats per al Mundial de final de setembre al Canadà amb doble representació balear. El seleccionador masculí Alejandro Valverde ha parlat d'Enric Mas, a qui veu clar favorit per guanyar la Vuelta.
12: Lo veo súper confiado, lo veo súper tranquilo y lo que es las piernas que tiene, eso sí que no me ha sorprendido porque sé que las tenía antes. O sea, si todo va bien, creo que puede ser el ganador de esta Vuelta a España. Y creo que llevamos 8 corredores en condiciones para optar a todo. Yo creo que tenemos una lista bastante buena, los corredores están todos motivados, con mucha ilusión, entrenando muy bien y con un mundial muy, muy abierto, muy abierto.
3: I la segona representant balear per a la cita mundialista és Mavi García. La seleccionadora Gemma Pascual col·loca la mallorquina com una de les favorites per lluitar per la medalla d'or.
13: Tenemos a las dos medallas, tanto élite como sub-23, y ya hemos visto la progresión, la veteranía de Mavi García con la progresión de Paula. Y vamos a llevar a dos corredoras a intentar, bueno, pues que sean ellas las que disputen la carrera y según se plantee toda la competición, pues que sean ellas las que disputen.
3: I en el món del futbol, a la segona divisió, el Sabadell, pròxim rival del Mallorca, juga avui a les 8:30 contra el Còrdoba. Si els catalans guanyen, arribaran diumenge a l'estadi de Son Moix amb 8 punts, un més que el Mallorca. La plantilla vermella ha gaudit avui de jornada de descans i demà ja començarà a preparar a Son Bibiloni aquest partit de diumenge contra el Sabadell, un partit que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I a la primera divisió, avui també es tanca la jornada. A les 7 ha començat el partit entre el Getafe i el Celta i a les 9:30 es disputarà l'Elx Reial Societat. I demà torna la Lliga de Campions de Futbol. Jugaran 3 representants espanyols. Els 3 ho faran a les 9 del vespre al Bernabéu. El Madrid rebrà la visita de l'Inter italià. És el tècnic del conjunt blanc, José Mourinho.
14: No es un partido ultra importante porque no decide nada, no es eliminatorio. Yo creo que tanto nosotros como el Inter nos vamos a cualificar. Cada punto es un punto importante. Seguramente que un equipo top como el Inter viene también en busca de sus puntos. Y lo que nosotros vamos a intentar hacer.
3: També a les 9 del vespre el Betis visita el camp de Lille. Manuel Pellegrini és el tècnic del conjunt andalús.
15: Jugamos contra el puntero de la Liga Francesa, porque empató en el último minuto el Paris Saint-Germain aquí en su casa, así que no desgloso entre más partidos más difíciles y partidos más fáciles. Desgloso a cada uno de los partidos, intentar sumar puntos y tratar de llegar a una cantidad de puntos que nos permita clasificar para la próxima fase. Eso tenemos que demostrarlo, independiente del rival en el campo, de todo lo que podemos hacer.
3: I els altres representants espanyols jugaran dimecres. El Barça rebrà la visita del Feyenoord i l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Liverpool. I en tenis a l'obert dels Estats Units, Carlos Alcaraz ja és el quart de final després d'imposar-se al tenista local Tommy Paul. El murcià no ha deixat cap opció a Paul i ha resolt el partit per la via ràpida en 3 sets. Alcaraz deixa clar que ja està recuperat de la seva lesió que l'ha mantingut 4 mesos sense jugar i mostra la seva candidatura a reeditar el títol. Demà el rival de l'espanyol serà un altre americà, Ben Shelton. I acabem amb bàsquet perquè la selecció espanyola amb Alba Torrens i Elena Puello acaba de guanyar el seu darrer partit de la fase de grups de la Copa del Món contra el Japó. El combinat nacional ha guanyat per 59-79. Amb aquesta victòria, Espanya es classifica com a primera del seu grup. Evita jugar l'eliminatòria de 8 anys de final, per tant, jugarà directament la ronda de quarts.
8: Gràcies, Miqui. De 9 minuts per arribar a les 8, tot d'una parlam d'habitatge.
16: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
2: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El preu de l'habitatge no toca sostre i ha pujat de mitjana un 13,7% en el segon trimestre d'enguany a les Balears, la vuitena pujada més gran del país, això segons l'índex de preus d'habitatge publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Segons aquest índex, el preu de l'habitatge lliure va pujar a Espanya un 12% el segon trimestre de l'any en relació amb el mateix període de l'any 2025, la taxa més baixa des del primer trimestre de l'any passat, quan també va augmentar un 12%. L'any passat a l'arxipèlag la pujada en el preu va ser del 13,4% en habitatge nou i de l'11,8% als immobles de segona mà.
0: Els preus no es frenen segons l'INE, però segons el Col·legi de Registradors de la Propietat sí que ho fa. La compra-venda el mes de juliol ha caigut més d'un 15,5%.
1: Les Illes són així la segona comunitat autònoma on més ha baixat la compra-venda d'habitatge respecte de juliol de l'any passat. En canvi, les hipoteques sobre l'habitatge han augmentat un 25%, el major increment registrat entre totes les comunitats autònomes.
0: I tot això quan l'accés al mercat immobiliari és especialment difícil entre els universitaris. Queden en el mercat unes 90 habitacions disponibles destinades al lloguer per estudiants i el preu és de mitjana de 600 euros al mes, al qual s'han de sumar les despeses. Són unes dades que ha facilitat el president de l'Associació Balear de Serveis Immobiliaris a IB3 Ràdio. Ara bé, el seu president, Miquel Perelló, explica que el més assequible és pagar per un pis sencer.
2: Solen ser pisos grans, de 4 habitacions habitualment, a més de 150 metres, i que ara és mercat residencial, sol tenir un valor entre 1.800 i 2.500 euros. Què passa? Que això per una persona tota sola o una família és complicat i se destina a lloguer per estudiants, no? Se fa un lloguer de 5 anys, és a dir, com a vivenda habitual permanent, i el cost sol estar al voltant de 500 euros per habitació.
0: Una realitat que en algunes ocasions dificulta que aquells alumnes que es veuen obligats a partir de casa trobin allotjament assequible i habitable.
1: De fet, alguns cerquen alternatives, com és el cas d'Aina Marc.
3: Vaig comprar un cotxe que consumís poc, i aquests darrers 3 anys de carrera els he passat fent viatges des de Pollença fins a Palma amb aquest cotxe. I així tot me sortia més barat que si hagués fet 4 anys de carrera alquilant una habitació.
0: I el govern ha posat en marxa el nou portal Casa 47. És un cercador online en línia de lloguers públics assequibles en contractes de llarga durada i des d'on es podran tramitar les sol·licituds.
1: Es diu portal.casa47.es i ja té penjats 800 pisos de protecció oficial repartits per tot Espanya. El president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a incrementar aquesta oferta a 1.500 habitatges més els propers mesos amb l'objectiu de lliurar-ne al màxim nombre de claus posibles.
4: Un portal que cuenta ya con 800 viviendas disponibles, 800 viviendas disponibles, y muy pronto incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional. Y es que es fundamental que esa oferta siga creciendo.
1: Des del portal, recordem, portal.casa47.es, es podrà accedir a totes les convocatòries d'habitatge públic.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Un quart d'hora per arribar a les 8, vos explicant que l'informatiu vespre finalment han conegut que s'ha confirmat la presència de dues víctimes vinculades a la Guerra Civil en les excavacions del cementeri de Son Servera. Està gràcies als treballs d'excavació i exhumació en el marc del 5è pla de fosses del govern, pressupostat amb 842.000 euros. Aquestes van començar el mes d'abril i ara s'ampliaran, Victòria, a diferents finques privades del municipi.
1: Els treballs han estat dues zones del cementeri, una àrea enjardinada i una zona de nínxols on s'ha excavat gairebé 200 tombes. Entre aquestes s'hi han trobat dos cossos que per la seva col·locació i els objectes que acompanyaven les restes òssies es creu que poden aportar informació sobre els fets ocorreguts durant la batalla de Mallorca l'any 1936. Ho explica el coordinador del Pla de Fosses Ses Buscats.
6: Dos tombes individuals, de moment, però sí que es veu com les persones les van abocar aquí dintre aquest forat. No? Una de les dues víctimes va vestida completament de militar sanitari i han trobat una bala, aquest sí que té la bala allotjada a l'abdomen. I l'altra que hem trobat, en la butxaca lateral dels pantalons, hi hem trobat un xisquero, que és un encenedor reglamentari de l'exèrcit espanyol.
1: Per la seva part, la directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, ha explicat quines són les següents passes d'aquest cinquè pla.
7: A Mallorca mos queda ara només acabar aquí, després mos queda Son Escrivà, Artà, mos queda Seretat a Palmanyola. I les excavacions possiblement acabin abans de Nadal, i però després hi ha la continuació del cinquè pla, on hi haurà ja la identificació.
1: Segons han confirmat, des del govern, l'objectiu final és poder posar nom a les víctimes i retornar les restes a les seves famílies per garantir-los així una sepultura digna.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: Begoña Gómez ha demanat avui ajornar l'audiència preliminar prevista per aquest dimarts abans que el jutge Juan Carlos Peinado decideixi sobre l'obertura de judici oral.
1: La defensa argumenta que la citació s'ha comunicat en només 24 hores d'antelació. El magistrat l'ha convocada en la causa en què està processada, recordem, per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. La investigació es centra, entre altres qüestions, en si hauria utilitzat la seva posició per afavorir la seva activitat professional vinculada a la Universitat Complutense en l'ús de recursos públics, inclosa la feina de la seva assessora a la Moncloa per activitats privades. L'Audiència Provincial de Madrid va deixar fora del procediment els delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda que inicialment havia atribuït al jutge Peinado. La Fiscalia demana l'absolució de Gómez.
0: I l'expresident de l'aerolínia Plus Ultra ha demanat avui a l'Audiència Nacional, ha declarat, volien dir, avui a l'Audiència Nacional i s'ha reafirmat en el pagament de comissions a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per aconseguir el rescat del govern espanyol.
1: Julio Martínez Sola no ha detallat quines gestions hauria fet al respecte a Rodríguez Zapatero ni va fer cap seguiment d'elles perquè, segons ha declarat, el seu únic interès era l'èxit de l'operació, un rescat de l'aerolínia en el marc de les ajudes que s'atorgaven a sectors estratègics per pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons l'expresident de Plus Ultra, va pactar una comissió d'un 1% amb l'empresari Julio Martínez, tot dos nomen igual, a qui Rodríguez Zapatero havia assenyalat com el seu interlocutor si l'aerolínia aconseguia l'ajuda pública. Un rescat que va ascendir finalment a 53 milions d'euros, el que hauria suposat una mossegada de 500.000 d'euros per l'expresident.
0: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. La princesa d'Astúries inicia la seva vida universitària a la Carlos III de Madrid.
1: Leonor de Borbón ha començat la seva formació universitària en el grau de Ciències Polítiques després de completar 3 anys de carrera militant les Forces Armades. Una allau de periodistes i curiosos s'han concentrat a les portes de la universitat per presenciar l'entrada de la princesa d'Astúries, que ha intentat, tot i l'expectació, donar certa aparença de normalitat. Només ha assegurat, des de fora de les càmeres, que afronta el curs amb moltes ganes.
0: I en internacional, el canceller alemany Friedrich Merz reconeix estar commogut per la victòria del partit d'ultradreta Alternativa per Alemanya, Saxònia-Anhalt, i que ha quedat a 3 escons de la majoria absoluta.
1: Merz ha reconegut que no esperava una derrota d'aquestes dimensions. El canceller ha remarcat, però, que les institucions d'Alemanya són estables i que els valors constitucionals no són, diu, objecte de negociació.
8: In Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland isoliert hat.
1: Escoltam el conseller afirmant, el canceller i líder de la CDU, que assegura que no pactaran amb l'ultradreta i ha fet autocrítica després de que el seu partit perdés fins al 19,2% de vots de la regió.
0: La formació ultradretana, que ha aconseguit un 44% dels vots i, per tant, no ha arribat a la majoria absoluta, no pot governar. Això sí, ara començaran les negociacions. I augmenten a 1.350 les persones mortes al Nepal a causa de la riada a la frontera amb la Xina.
1: Un balanç que podria incrementar-se perquè encara, més de 10 dies després, hi ha 5.000 desapareguts a la zona, entre d'ells, mig miler d'estrangers. Són les dades que ha donat el país, que continua, mentrestant, intensificant les tasques de rescat després que el despreniment d'una glacera provocés una riuada que va arrasar alguns nuclis habitats del nord del Nepal.
0: 7:52 minuts, anem en directe cap a Mau.
5: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio. Són

0: Com sentiu, Mahó ja està en festes. Després d'un matí molt animat a primera hora de l'hora baixa, ha començat oficialment el programa d'actes de la Mare de Déu de Gràcia. Anem en directe cap a Mahó. Ja hi ha Samad Houman. Samad, bon vespre. En quin punt ens trobam de tots els actes?
1: Què tal? Bon vespre, Aina. Aquí a Mahó, l'agenda de les festes de la Gràcia avança després que a les 4 i mitja hagués començat el replec de la Colcada pels carrers de Mahó. A la passada, a les 7 i mitja, els actes s'han traslladat a l'ermita de Gràcia, on es celebra la tradicional missa de completes. Després està previst oferir la beguda de caixers i cavallers. S'ha de dir que fins a l'ermita s'han desplaçat moltes persones que han volgut seguir de prop un dels actes més íntims d'unes festes multitudinàries. El jaleo s'espera que sigui a partir de les 9 de la nit i s'espera que estigui molt animat.
2: Si no hi ha música i cançó, no hi ha festa. No ho va dir ahir ben clar Nana Ferrer? Hi ha d'haver cançons, hi ha d'haver festa i germanor. I mentre esperam els cavalls, cantam.
3: I rodam un pop per els carrers, cantant les cançons, i és quan tothom de totes les edats s'ajunta.
4: L'estem passant de dalt de tot, aquí com a final d'estiu, amb els amics, vull dir, de dalt de tot.
5: Molt bones festes a tothom, a maonesos, maoneses, a visitants.
1: Pel jaleo d'avui està previst que participin 125 cavalls.
0: Gràcies, Samat, en directe des de Mahó, amb aquestes festes que comptaran amb un dispositiu, un dels més importants dels darrers anys, amb 25 agents de la policia local de reforç que se sumaran als efectius habituals, ens ho explica Gemma Carrasco.
6: 10 d'aquests policies arriben per primera vegada des de Mallorca. Rafael Coves és coordinador del programa de festes segures del govern.
7: Conca és una festa ja molt globalitzada, per requereix l'assistència de totes les administracions perquè les festes surtin bé i siguin divertides i segures.
6: A la policia local s'hi sumen 29 efectius de protecció civil i una vintena de voluntaris de Creu Roja, un desplegament pensat especialment per als moments de més afluència i per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència. Per altra banda, la plaça de la Constitució, epicentre de la festa, on per cert ja s'hi ha escampat l'arena per acollir els jaleos, comptarà amb càmeres de videovigilància per controlar els accessos i l'afluència de persones. Sentim el bal a Héctor Pons.
8: Veurat aquestes càmeres que ens permeten un control molt exhaustiu de tot el que passa dins la plaça Constitució. També tenim reforços de policia que venen de la resta de municipis, també de Mallorca.
6: També hi haurà un equip de drons que oferirà imatges en temps real tant a la plaça com durant les corregudes al Cos de Gràcia de demà. Un dispositiu ampli que posa el focus en la prevenció i la coordinació perquè les festes puguin transcórrer amb normalitat.

0: 5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural i ho fem parlant de música clàssica. Gustav Mahler serà el protagonista de la 7a edició del Festival Monogràfic de Pollença, que commemora els 115 anys de la mort del compositor, en 3 concerts al llarg del mes de setembre. Una cita que, després d'haver posat el focus en figures com Beethoven, Mozart o Ravel, dedica enguany tota la programació a l'univers de Mahler. El cicle reunirà 3 concerts al claustre de Sant Domingo, seran dissabte dia 12 i dia 19 de setembre a les 8 del vespre i també diumenge 27, però a les 7 de l'hora baixa. Les entrades continuen a la venda per a les 3 cites a través dels canals oficials. Sandra Martínez.
1: Interpretar Mahler, un dels artistes més influents de finals del segle XIX i principis del XX, no és senzill i necessita assetjar per passar d'aquí a aquí. Així sonen el centenar de músics joves amb més o manco experiència que conformen l'Encontre Orquestral de les Illes Balears, que dissabte interpretarà la Sinfonia número 6, Tràgica, al claustre de Sant Domingo. Un d'ells serà el violinista Sergi Juan.
2: Com a músic joves i formant part d'una orquestra jove, no tenint les oportunitats ni tampoc en el món professional de poder interpretar aquest tipus d'obres de gran magnitud, tenim el plaer de ser quasi 100 músics damunt l'escenari i això sempre comporta una gran responsabilitat per tots. És tenir el paper ben preparat i es poder gaudir també del concert i de poder interpretar una obra d'aquest calibre.
1: Els 3 concerts estaran dirigits pel mestre Bernat Quecles, impulsor de la iniciativa, que compta també amb les audicions comentades a càrrec de Joan Estrany, perquè tot plegat és més que un seguit d'interpretacions.
3: Aquest festival mos permet aprofundir en la figura d'aquest compositor, tocant diferents gèneres, peces d'inici i peces de finals de la seva trajectòria, de la seva vida. Per tant, podem veure l'evolució, podem entendre el compositor d'una manera més polièdrica, més completa, i d'aquesta manera crec jo que és una experiència molt singular per l'auditor i diferent d'altres festivals de música. Crec que això és la clau de l'èxit.
1: I per què Mahler? Perquè no es podia seguir obviant el músic que va obrir l'art al segle XX.
3: El segle XX musical i el segle XX artístic seria impossible d'entendre sense ell. Aquesta Viena de principis de segle XX, igual que París, van ser aquests 2 epicentres que van transformar l'art i, en certa manera, la societat. Hem de pensar que fins i tot Mahler i Freud van coincidir, va psicoanalitzar Freud a Mahler. Llavors, estem parlant que es van juntar una sèrie de figures que van transformar la societat d'aquell moment i van obrir les portes en aquest segle XX completament diferent del que s'havia fet fins llavors.
1: Informació i entrades ja a la venda a la web del festivalmahler.com.

0: El documental sobre el retorn d'Oasis arriba aquest divendres als cinemes. Liam i Noel Gallagher varen tornar a pujar junts a un escenari el 2025, 15 anys després de la separació. Un retorn que va sorprendre a tothom per bé i que ara arriba a la gran pantalla.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, cançó per cert, que escoltant de fons explica aquesta història de retrobaments, però també repassa la trajectòria d'una de les bandes més importants de la música britànica i que s'ha pogut veure aquest cap de setmana al Festival de Venècia, els seus grans èxits, les disputes, la separació i, finalment, la tornada. Passa per tots els estadis. El documental està dirigit per Dylan Souther i Will Love Lance i escrit i produït per Stephen Knight, el creador de Peaky Blinders.
2: Informació de qualitat. A Ràdio Artà Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, a Artà, 107.3 a la Colònia, a radioartà.cat a través d'internet.
3: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo. Vallenato 2000 Terrify.
1: Perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala-te.
2: Se ha quedado en paro el ministro del trabajo. Ya no hay gasolina ni para el coche de

Jo, l'escol. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio, ¿verdad? 107.9.
1: Yo busco. ¿Y tú?

0: Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.